L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 23 de juny, les tres paraules del dia són flama, petards, revetlla. Flama. Avui arriba la flama del Canigó a la plaça de l'Església per la revetlla de Sant Joan i les autoritats locals demanen precaució durant la revetlla. Els bombers recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Petards. Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan i Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu al municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 graus a la nit davant les previsions del Meteocat. Revetlla. Continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí avui amb la revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble germanat de Torbizcón

0: a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Avui és el Dia Internacional de les Dones a la Enginyeria. També és el Dia de les Nacions Unides per a l'Administració Pública. Avui és Sant Joet Cafasso, sacerdot italià del segle XIX, conegut per acompanyar condemnats a mort. Falten 62 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol i calor moderat, màximes de 27-30 graus, demà temps estable, ambient estiuenc, temperatures entre els 21 i els 27 graus. La notícia curiosa ens parla que diversos països del nord d'Europa s'estan registrant temperatures excepcionalment altes per aquestes dates, amb escoles adoptant horaris i mesures especials per la calor. I la frase cèlebre avui és de Leonardo da Vinci: la simplicitat és la màxima sofisticació.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Tequila.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: kiss.
1: Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: en 7.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Anem a cantar tots junts. L'Ell Company, vinga!

si vols que soni, què? Un friscaleto! Un friscaleto! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, va, eh! Ei, company, si vols que soni, un saxofone! Un saxofone, cubata! Un saxofone, un friscaleto, piti, piti, piti, piti, va, eh! Si vols que soni,

0: o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

el flamejar de banderes, les més diverses dreceres amb els ulls d'un infant lliure de pensament.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

son i pensa, batllerada western, té brons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera cap a Denver.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquesta jornada d'avui dimecres 24 de juny, avui dia de Sant Joan, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. El pla, basat en un diagnòstic tècnic exhaustiu, posa en valor els actius reals del poble, ho explica el regidor Rafa Delgado.
2: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers. Sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència completa durant tot l'any.
2: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat. Sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant. Sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
1: D'altra banda, us expliquem que el nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. Durant la darrera Junta Local de Seguretat han certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 a Tordera i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Valorava les dades la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
3: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva. Precisament aquest ha estat un dels temes centrals de la reunió, on s'han revisat les investigacions i operatius conjunts desenvolupats per actuar davant d'aquestes situacions i garantir la convivència i la seguretat dels veïns del municipi.
1: Per altra banda, s'amplia també la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi, ho explicava la regidora Cantero.
4: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també, doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja s'ha de...

0: Pues nada, le vamos a hacer preguntas, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Estamos aquí
1: sí,
0: Joan, preparados.
2: Tómese todo.
0: Pues mira, Enric, creo que eres el primero.
1: Primero, Enric.
2: Vale. Primero. ¿Nos puedes explicar cuál es tu función como monitor?
0: Apa, ahí tienes.
3: Pues mira, mi función como monitor es esto que os he dicho antes, ¿no? Conseguir que la gente, tanto si es adulta como si es más pequeña, consiga su objetivo nadando. Mi función es ayudarlos a conseguir aquellos pequeños objetivos, tanto si es un niño que aprenda a nadar o una persona que tiene una patología porque se ha hecho una lesión, yo lo ayudo dentro de la piscina. Cómo conseguir gente que se apunta a oposiciones, vienen a la piscina, yo les ayudo a superar las pruebas, sobre todo de natación. Este es mi objetivo, hacerle la vida a las personas, hablando de natación, lo más fácil posible, y yo aportando mi granito de arena con mi experiencia que tengo, enseñándoles de la mejor manera o de la manera más correcta.
0: Claro.
3: Esta es mi función.
0: Muy bien, y ya la vemos, ¿eh?, cuando vamos.
3: Sí.
0: Muy bien. Porque, ¿qué beneficios crees que tiene la piscina con personas, hablando ya con el tema colectivo al que ahora nos centramos, que es las personas con diversidad funcional? ¿Qué beneficios tiene la piscina? ¿Qué crees? ¿En qué les puedes ayudar? ¿Qué aporta? Porque también, aparte de físicamente, quizá también es mental, también emocional, ¿no? Entra un poco todo, ¿no?
3: Sí. En el agua ganas mucha autonomía y lo haces tú solo. Esto es muy importante. Cosas que fuera nos cuesta hacer más y necesitamos siempre ayuda. En la piscina, si lo haces bien, eres capaz de tener autonomía tú mismo y esto te da mucho bienestar emocional y corporal y te hace sentir, pues, que no necesitas ayuda de nadie, y esto es tremendamente
0: claro.
3: Importante esto.
0: Hay una libertad ahí en la piscina, ¿no?
3: Sí, hay una libertad muy grande, y esto en la piscina para ellos es algo magnífico. Es un momento donde ellos pueden realizar la actividad sin necesidad de ayuda de nadie, y esto personalmente es muy enriquecedor y es muy importante para ellos.
0: Mira, y ahora se me ocurrió un ejemplo. Ahora no está aquí Isabel, hoy tenía visita médica, pero es verdad que Isabel a veces venía como muy chofa al taller, por la mañana, tal, seria, cansada, no sé, cualquier motivo que tenga ella, ¿no?, para estar así en ese momento, pero luego se entraba en la piscina y no paraba de reír, gritar y nadar a su manera. Salía otra Isabel.
3: Claro.
0: Entonces,
3: sí, esto. Piensa que en el agua no tenemos peso, ¿vale? Y las articulaciones no trabajan. Por lo tanto, la sensación en el agua es muy placentera.
0: Claro.
3: Cuando tienes esa sensación placentera, lo exteriorizas. Y esto es muy importante por esto, porque en el agua puedes hacerlo tú solo y es mucho más fácil.
0: Sí, y se nota, no solo en ella, en muchas otras personas también.
3: Y que después también en la piscina socializas mucho. Es importante cuando estás con alguien, cuando ponemos la música,
0: sí.
3: Pues te ríes,
0: sí.
3: Hablas, bailas con aquella persona y se hace el momento mucho más fácil para todos. Y ellos se sienten mucho más autónomos,
0: sí,
3: ¿no?
0: Aparte veo como que es un momento de disfrute, ¿no?
3: Sí.
0: Aparte de estar haciendo un deporte, a su manera cada uno, están ahí como disfrutando de ese momento y eso está bien porque, bueno, notas que la piscina les gusta.
3: Sí.
0: Vale, muchos chicos.
3: Y claro, la piscina te relaja la musculatura, te hace sentir mejor y cuando te sientes mejor, sacas lo mejor de ti.
0: Eso
3: siempre.
0: Es verdad. Sí, sí, sí, totalmente cierto. Bueno, esta también te la quería preguntar yo porque luego Vero y Enric van a explicar su experiencia personal.
3: Uh-huh.
0: Porque, ¿qué técnicas tienes tú para motivar a este colectivo? Técnicas, bueno, uno ha sido la música.
3: Mira,
0: ¿no? Aparte de eso.
3: El principal que yo hago es el amor.
0: Qué bonita palabra.
3: Es hacer las cosas con amor,
0: bonito,
3: con buena fe. Yo soy un privilegiado de mi trabajo porque me siento muy cómodo. Por lo tanto, cuando tú te sientes cómodo y al hacer una cosa, la haces con amor. las técnicas que tengo es simplemente darles amor, tratarlos bien, les hago lo de la música porque sé que es un buen momento para ellos y, y tienen un espacio donde están alegres y sonriendo. Y esto es lo mejor que podemos conseguir, que ellos rían durante esa hora, es lo mejor. Y hago estas pequeñas cosas. Después lo que hacemos, los hacemos también por grupos. Hay cada uno trabaja de diferente manera. Sí. Hay algunos que están en la piscina pequeña haciendo unos ejercicios, que la piscina pequeña está con el suelo y tienen mucha más seguridad. Y después hay otros que van en la piscina grande.
0: Claro.
3: Y tienes que saber hacerlo, pues, si hacemos el caballet, que vamos con el churrito haciendo la bicicleta, pues hacerlo en grupos de dos. Nunca lo hagan en grupos de uno.
0: Claro, y es más divertido.
3: Es,
0: ¿no?,
3: mucho más divertido, con la música, ellos hablan y el ejercicio se les hace mucho más placentero
0: y, no
3: y mucho más y mucho más fácil. Pero sobre todo las técnicas, ese es el amor. Creo que es lo más importante, hacer las cosas con el corazón y hacerlas bien para que ellos, que vienen ahí ese rato, se sientan bien.
0: No, y se nota. Porque, a ver, ¿os llega el amor de Joan? ¿Os llega?
2: Sí, para mí sí.
0: ¿La piscina? Buena técnica, Joan.
3: Yo es lo que intento hacer siempre. El objetivo siempre es que cuando ellos vengan esa hora o el tiempo que vengan, se sientan lo más cómodo posible. Y yo no conozco otra cosa que no sea hacer las cosas en la piscina con amor y con delicadeza, de decir qué necesitamos en este momento y cómo lo vamos a hacer en este momento.
0: Sobre todo el acompañamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, Enric, una persona que estaba en la piscina pequeña,
3: sí,
0: ahora está en la grande.
3: Ahora está en la grande.
0: Y ese cambio también ha sido gracias al acompañamiento, yo me pongo dentro de la piscina contigo.
3: Exacto,
0: ¿no?
3: Exacto.
0: No sé
3: si hay que darle un poco de... Enric comenzó en la piscina pequeña, tenía miedo, ¿vale? Hasta que nos metimos con él en la piscina grande y le hicimos ver que no pasaba nada. Evidentemente les tienes que dar también técnicas para que lo hagan y tiene que ser muy progresivo.
0: Claro.
3: Tiene que ser que él vea que no pasa nada. Lo metemos en la piscina grande donde tocamos pie, ahí trabajamos un rato, ¿vale? O una sesión o dos, hasta que él se encuentre más cómodo y después comenzamos a propulsarnos un poco. Pero siempre que él se encuentre cómodo, siempre. Y de la piscina pequeña ahora ha pasado a la piscina grande, me parece o me da la sensación que está muy contento, porque además trabaja mucho más, ¿vale? Y este es el objetivo, que ellos vayan mejorando y vayan pudiendo hacer cada vez más cosas.
0: Claro, tú, Joan, Enric, perdón, ¿quieres explicar cómo te sientes?
2: Joan, me siento muy bien a la piscina grande. Para mí, tú eres un gran profesional con nosotros, Joan, y te quiero mucho.
0: Enric,
3: muchas gracias, Enric.
0: Pero explica, ¿tú ahora pasas miedo cuando entras en la grande?
2: No, Joan, sin miedo voy, el miedo lo he dejado en el petit.
3: Muy bien,
0: deja en casa.
2: Y me gusta mucho la piscina grande.
3: Muy bien. Esto es muy importante. El gran trabajo lo haces tú, Enric. Yo te doy las herramientas y te digo, pero ellos hacen el gran trabajo.
0: Claro,
3: ellos son los que están.
0: La superación es
3: la
0: suya.
3: Superación. Ellos son los que nos enseñan a nosotros a superarnos cada día cuando venís.
0: Sí, totalmente cierto.
3: Esto es muy importante, que él quiera venir a la piscina, aunque tenga miedo, que cuando tienes miedo al agua es muy complicado a veces decir, vale, pues me voy a la piscina grande. Por mucho que estés dentro con él, a veces los miedos estos son...
0: Te pueden.
3: Pero el gran trabajo lo hacen ellos haciendo...
0: Al superarlos.
3: Al superar y al superarse ellos mismos. Ellos de decir, mismos. Tengo miedo, voy a ir a la piscina grande a ver qué pasa. Y ellos hacen un grandísimo trabajo.
0: Hacen un salto que nosotros a veces no somos capaces ni de hacer.
3: Nosotros no seríamos capaces, porque el miedo a veces te imposibilita de hacer cosas. Y ellos son personas muy, muy valientes, las cuales se superan cada día. Y gente como Enric, que estuvo muy predispuesto a ir a la piscina grande y tenía muchas ganas, lo aprendió muy rápido y rápido se dio cuenta de que no pasaba nada y era muy... Muy guay, muy placentero ir a la piscina grande también.
0: Y la Vero, sé que está en proceso, ¿no, Vero? ¿Quieres explicar un poco? ¿Dónde estás tú ahora?
1: En la piscina pequeña.
0: ¿Y con ganas de...?
1: De ir a la grande en septiembre.
0: Vale.
3: De ir a la grande. Hemos estado hablando con la Vero. La Vero no se sentía cómoda para ir a la piscina grande en este momento. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarlo a su tiempo. Ya hemos hablado que en septiembre lo volveremos a probar otra vez. Cuando volvamos, volveremos a probarlo y yo le enseñaré que la piscina grande también se está muy bien, que ella sabrá hacerlo. Sí. Pero bueno, ahora no era el momento y nada, septiembre volveremos y seguro que en octubre o noviembre ya está en la piscina grande disfrutando como los demás.
0: Yo lo veo. ¿Eh, Vero?
1: Sí.
0: ¿Tú cómo lo vives eso?
1: Bien.
0: ¿En septiembre a tope?
1: Sí.
0: A tope. ¿Con ganas?
1: Sí.
0: Muy bien, ya sabes que tendrás ayuda, ¿eh? Y podrás estar tranquila.
1: Sí.
0: Muy bien, bueno, Samuel.
4: Sí.
0: ¿Te acuerdas de tu pregunta?
4: Así es.
0: Venga, cuando quieras.
4: Me gustaría saber si, qué efectos positivos tiene la práctica de la piscina para las personas que la practicamos habitualmente.
0: Muchas gracias, Samuel.
3: Pues mira, primero que nos relaja mucho.
0: Sí.
3: La piscina relaja un montón. Relaja tanto corporal como mentalmente. Esto es muy importante saberlo. Cuando sales, yo creo que una de las mejores sensaciones que se pueden llegar a tener en el cuerpo y en la mente es cuando acabas de hacer deporte, y en este caso natación. La sensación es una de las más bonitas, porque notas que has trabajado todo el cuerpo. Relaja la mente, la natación, ¿vale? Cuando salen mucho más relajados.
0: Es verdad.
3: ¿Vale? Salen muchísimo más relajados porque trabajan todo el cuerpo, trabajan con la resistencia del agua, no tienen impacto y esto, la musculatura les va súper súper bien. Son autónomos dentro del agua.
0: Sí,
3: ellos.
0: Es verdad.
3: Hay gente que pues, fuera necesita más ayuda, en el agua no necesita ayuda y esto te da una estabilidad emocional y para ellos les da una autonomía que esto los hace muy grandes a ellos y les hace sentir libres, les hace sentir más libres. Y esto relaja la mente, la musculatura es muy, muy bueno. Y les ayuda también a socializarse en la piscina. Evidentemente es entre ellos. También hay más abonados que siempre pues vienen,
0: sí,
3: te dicen hola.
0: Sí, ya se conocen.
3: Se conocen y esto les va súper bien a ellos.
0: Sí,
3: esto
0: sí,
3: les
0: sí,
3: va
0: sí.
3: Muy, muy, muy bien a ellos.
0: Eso es verdad. Bueno, Alberto.
2: Sí.
0: Pregúntale, anda, al Joan. Bueno. ¿Cuál era la pregunta?
2: ¿Cuál era?
0: Si existían piscinas.
2: ¿Piscina?
0: Adaptadas.
2: Adaptadas.
0: Eso es.
3: Sí,
0: ¿algún tipo de adaptación? Porque yo no he visto en esta.
3: No, bueno, las piscinas adaptadas son las piscinas que tienen pues más rampas para bajar, por ejemplo, a una persona como Mark, ¿vale? Que tienen rampas, que tienen elevadores, que tienen sillas, que tienen vestuarios adaptados donde hay muchos espacios con vestuarios para minusválidos.
0: Sí, la verdad es que echamos en falta el poder bajar a Mark en un elevador de estos, porque es verdad que no está...
3: Esto de todas maneras...
0: Se ríe, pero porque va como una tortuguilla ahí arrastrándole.
3: Sí, ¿eh? Esto, hay piscinas que están... Cada vez las piscinas se van adaptando más, cada vez.
0: No, es que es necesario.
3: Es necesario. Me parece que hay... que reúnan todas las condiciones, creo que hay dos o tres.
0: Pocas,
3: por,
0: ¿no?
3: Barcelona, hay pocas.
0: Pues desde aquí vamos a hacer un llamamiento,
3: que reúnan todo, vestuarios...
0: sí, un poco
3: sitios
0: todas
3: donde
0: las
3: pasan,
0: condiciones.
3: Donde están secos, elevadores para bajar a personas,
0: claro,
3: con silla, sillas para subir y bajar.
0: Claro.
3: Bueno, una serie de cosas. Sí que hay adaptación en las piscinas, pero bueno, tendría que haber más. Pero bueno, ya se está trabajando para esto. Y bueno, hacerlo poco a poco. Sí que hay piscinas adaptadas. Lo que pasa es que cada vez... van poniendo más cosas. Sí que es verdad que esto cuesta...
0: Sí,
3: es
0: ya lo
3: fácil
0: sabemos,
3: decirlo,
0: ya lo sabemos.
3: Pero es muy complicado para todas las empresas,
0: ejecutar.
3: Ayuntamientos, todo el mundo es complicado hacerlo. Pero
0: sí.
3: Bueno, poco a poco se tiene que ir adaptando para hacerles la vida mucho más fácil y que cuando vengan a este entorno, así como por, en este caso la natación, para ellos sea mucho más fácil. La entrada...
0: Sí, para ellos incluso también los monitores, ¿no?
3: Y para monitores, claro, evidentemente. Que todos tengan... Que todo sea mucho más fácil. La entrada, la estancia en la piscina y después la salida. Que
0: claro.
3: Ellos salen cansados, que se puedan duchar mejor,
0: sí,
3: vestuarios
0: sí, sí.
3: Que sean muy amplios,
0: facilitar.
3: ¿Vale? Y que tengan mucha facilidad ellos para hacer
0: muy
3: la
0: bien.
3: Actividad.
0: Muy bien, Joan. Bueno, estás cómodo, ¿no? ¿Estás
3: sí, estoy súper cómodo. Siempre que estoy con vosotros estoy súper cómodo. Me encuentro muy bien.
0: Muy bien. Pues nada, la Vero te va a hacer la siguiente pregunta. Vero.
1: ¿Qué te gusta de tu profesión?
0: Bueno, creo que más o menos ya has explicado pues mira, algo, pero...
3: de mi profesión, lo que más me gusta es poder conseguir que la gente... y cuando digo gente,
0: en general, ¿no?
3: En general, puedo decir desde un bebé que tiene 5 meses y sí. viene a hacer una clase de nadó, hasta una persona que tenga 84 años y le estoy trabajando una patología.
0: Sí.
3: Lo que me gusta de mi profesión es la gente y el estar con la gente. Yo,
0: el contacto, ¿no?
3: El contacto.
0: Y el poder ser servicial.
3: Y
0: en
3: el
0: algo,
3: poder
0: ¿no?
3: ser servicial. Y cuando venís, por ejemplo, grupos como vosotros, la estancia esta que yo os pueda ayudar a vosotros a que ellos tengan un rato mucho más feliz, un rato de risas, por eso les pongo la música, hacemos... Esto es lo que me hace más feliz a mí.
0: Claro.
3: Trabajar con los niños me hace muy feliz, me encantan los niños, poder enseñarles a que aprendan a nadar cuando un niño no sabe nadar nada y consigue bucear 2 metros y yo he contribuido a que esto pase,
0: ¿no?
3: Esto es lo más gratificante de mi trabajo. Y que después, cuando voy por la calle... todo el mundo me saluda y viene, me abraza. Esto es lo más gratificante que te puede pasar en la faena.
0: Sí, sí, porque acabas siendo como una figura importante en ese momento.
3: Sí, y la gente se recuerda de ti, porque yo llevo muchos años haciendo esto y hay gente que aún se acuerda de mí desde hace 20 años y esto es muy gratificante, porque esto quiere decir... Sí. que yo les he ayudado o he contribuido a poder ayudarles a hacer su objetivo.
0: Sí, sí, sí.
3: Igualmente cuando viene una persona a hacer un curso de natación porque no sabe nadar nada y quiere aprender. Cuando esa persona se sabe flotar y es capaz de hacerse la piscina 25 metros, ella sola, sin necesidad de mi ayuda, y tiene autonomía en el agua, esto es lo más gratificante que hay. Esto es lo que más me gusta de mi profesión, estar con la gente, divertirme, venir, poner música, que ese rato sea divertido,
0: todo,
3: bailamos.
0: Todo, que sea todo muy chulo.
3: Y esto es lo que más me gusta. Muy soy muy... muy esto de estar en esta profesión y de trabajar con gente como
0: además,
3: vosotros.
0: Además, hay que decir que no pasa desapercibido porque mide como 2 metros el Joan, o sea, lo
3: dos
0: vemos,
3: metros no llego, mido
0: casi,
3: 1,95 m, 1,95 m.
0: Sí.
3: Y bueno, pero esto también hace que, por ejemplo, yo toqué... con los pies en el suelo en toda la piscina.
0: Claro.
3: Prácticamente en toda la piscina. Esto parece una tontería, pero esto doy mucha seguridad
0: ayuda,
3: a mucha
0: te
3: gente.
0: Te ayuda, claro.
3: Exacto, doy mucha seguridad
0: es
3: a mucha
0: positivo.
3: Gente.
0: Es positivo.
3: Sí,
0: claro
3: es muy positivo.
0: Muy bien. Bueno, creo que Samuel tenía otra pregunta. Samuel, ¿te acuerdas de tu pregunta?
5: Sí.
0: Venga, va.
4: ¿Y tú, Joan? ¿Practicas algún tipo de deporte específicamente?
0: Sí, si practicas algún tipo de deporte.
3: Si practico algún deporte. Mira, ahora mismo lo que tendría que hacer es nadar. He estado desde los 14 años jugando a baloncesto. Sí, lo dejé cuando vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia no he podido engancharme otra vez. Sí que me he enganchado a hacer de entrenador, que he estado entrenando 2 años en Girona. Pero bueno, este año me es bastante complicado. Tenía un trabajo nuevo al cual tenía que adaptarme y aplicar horas para que las cosas saliesen bien. Y he tenido que dejar. También tengo un hijo que juega también, por lo tanto me implica que los
0: estás
3: fines
0: integrado
3: de semana
0: ahí.
3: Estoy muy integrado y los fines de semana pues hago un poco de taxista.
0: Claro.
3: Subiendo para arriba,
0: típico de los papis.
3: Subiendo para abajo. Pero he estado jugando muchos años a baloncesto.
4: Evidentemente tienes unas lesiones articulares muy, muy fuertes.
3: Exacto. Ahora ya no tanto porque desde la pandemia no trabajo, tendría que trabajar un poco más. Claro, mi objetivo en un plazo corto es comenzar a nadar, ¿vale? Porque nadar siempre va bien a cualquier edad, te evita de muchísimos, muchísimos problemas. Y va bien para las articulaciones.
0: Muy bien. Vale, el Mar tenía pensado decirte algo sobre el futuro, ¿no? ¿Qué le querías preguntar?
6: ¿Tiene dos de pregunto de qué equipo?
0: No, esa déjala para lo último. Esa es para lo último, Mar.
6: ¿Cuándo te puedes?
0: Sí.
6: Vale. Joan Bon Bon para que tiene pensado para el futuro, está en la piscina o no lo sabe, guapetón.
3: Pues mira, primero de todo, seguir dándoos amor, que esto es lo principal.
5: Sí.
3: Y tengo que pensar, mira, ahora estábamos hablando con el Alberto, que a él le gusta mucho nadar, sí, ¿vale? Y me quería, quiero hacer una competición. Pues mira, a lo mejor podemos hacer una pequeña competición interna entre nosotros,
5: ¿vale? ¿Vale?
3: Para nadar, lo tenemos que hablar y trabajar.
0: El Albert, ¿vale? ya está motivado.
3: Está muy contento y muy motivado. Bueno, pero esto es muy importante. Sí. Creo que una de las cosas que podemos hacer es esto. Y después adaptar, pues hacer mejores situaciones, como por ejemplo que la Vero venga a la piscina grande, hacer todas estas pequeñas cosas para que el grupo esté un poco más integrado. A hacer más clases de aquagym, que creo que va muy bien,
0: sí,
3: cuando bailamos.
0: Sí, eso gusta.
3: ¿Vale? Creo que hacemos estas cosas e ir haciendo cosas poco a poco con la Damari, que también os lo hace muy bien. Por lo tanto, entre yo y ella, pues hacer y pensar estas cosas de la piscina. Pero ya te digo, hacer cosas como la que hemos hablado con Alberto. A lo mejor podemos hacer una pequeña competición,
5: sí,
3: interna, donde estemos todos a gusto. Y
5: cuando sí, me gusta es cuando me dices, venga, baja la marca.
3: Ahí está.
0: Es la palabra clave,
3: El Alberto le encanta nadar y le gusta bajar la marca. Hemos quedado también que en septiembre le enseñaré cómo se sirve el segundero,
0: ¿ah, sí?
3: Que
0: vale,
3: es el que
0: ¿verdad?
3: Tenemos allí, bien, para intentar bajar marcas, bien, ¿vale? Y para hacer cronómetro, bien, que sé que bien, le gusta mucho.
2: Sí. Sí. Yo tengo una pregunta.
3: Digas.
0: Rápido, Enric.
2: Me recuerdo cuando tú jugabas en básquet en el pabellón, que enseñaba gente como los ponis, que yo siempre te venía a ver.
3: Exacto, yo y tú nos conocemos hace mucho tiempo. Yo era un chaval que iba allí a Blanes al pabellón.
2: Sí, joven.
3: Y tú estabas allí también practicando baloncesto.
0: El Enrique conoce a todo el mundo.
3: Enrique, hace muchos años que nos conocemos y, sí, y hace muchísimos años que lo veo.
2: Es vital, Joan, es muy guapo.
3: Tú sí que eres guapo, Enrique.
0: Piropo de Enrique. ¿Eh?
5: Bueno.
0: Bueno, Omar, ahora le podrías hacer tu pregunta estrella.
6: Vale, porque de lo hago a todo mundo y a Juan, como es mi amigo del alma, de los voy a de... Juan, ¿de qué equipo eres? ¿De Bata y de Girona, no?
0: Pues ya te respondo.
3: Pues mira, Marc, la verdad es que de baloncesto soy del básquet Girona, 100%.
0: Claro.
6: Soy ¿y de fútbol?
3: Y de fútbol tengo que decir, que sé que no te va a gustar mucho, soy del Barça. Soy bien, del Barça, no bien, soy de Real
2: bien,
3: Madrid.
2: Bien, Joan,
3: Barça,
2: bien.
3: Yo.
6: Y de Bata y sí, de Bata femenino.
3: Y del Barça femenino también. Del Barça femenino es también, porque lo gana todo.
0: Marc se ha puesto con el Barça femenino.
3: Ah, muy bien, muy
0: está
3: bien.
0: Mucho.
3: Son las campeonas de todo, ¿eh?
7: Que sean muy bonitas.
3: Claro, claro.
0: Muy bien dicho, Samuel.
5: Muy bien.
0: Muy bien. Bueno, ¿le queréis preguntar algo rápido a Joan? ¿Lo tenéis todo
5: sí,
0: dicho?
5: Sí, sí.
0: Porque ya tenemos que ir acabando.
2: Joan, otra pregunta.
0: Rápido, Enric.
2: A mí me gustaría que cuando claves la piscina, vinieras a trabajar al RUS.
3: Hostia, me encantaría.
2: Debutando.
3: Me encantaría venir a trabajar al RUS porque me encanta estar con vosotros. Y bueno, más adelante ya lo iremos hablando.
0: De momento ya lo vamos a invitar a fin de curso.
2: A mi cara exacto, me suena.
0: A tu cara, tu cara me suena.
3: Tu cara me suena. Me lo miraré y
0: esto
3: miraré a ver
0: promete,
3: si puedo, a ver si puedo ir. Antes de acabar, me lo he dicho antes, muchísimas gracias a ti, Damaris, y a todos vosotros.
0: Nada,
3: y
0: a
3: Rus por invitarme y poder compartir este momento y hacerles a ellos el día de hoy un poco más feliz.
0: Gracias,
2: gracias
0: a ti,
2: gracias,
0: por estar
2: Joan,
0: aquí.
2: Gracias, guapo.
0: Y gracias también a Radio Tordera, que nos
2: sí,
0: deja estar aquí.
2: A los mejores locutores
0: a nuestras,
2: de Radio Tordera.
0: Vale, Enric, a nuestras anchas, que estamos aquí una vez por mes. Pues nada, Samuel, ¿algo rápido?
7: Sí.
0: ¿Sí?
7: A mí me gustaría preguntarte qué tipo de aspectos positivos tiene en todo momento la práctica de este tipo de deporte.
0: Bueno, más o menos creo que ya es algo que ha respuesto Joan.
3: Bueno, el deporte va bien a todo el mundo. El deporte te relaja la mente, te relaja la musculatura. en este caso en la piscina las articulaciones no trabajan porque no tienen impacto, y esto es de las mejores sensaciones que puedes llegar a tener. El deporte conecta neuronas. Deporte tendría que ser una forma de vida,
0: de vida,
3: y todo el mundo tendría que hacer deporte, que aprovecho esto para decir, no hace falta hacer 3 horas al día de
0: grandes
3: deporte,
0: esfuerzos,
3: con
0: ¿no?
3: caminar 20 minutos, hacer un poco de fuerza, va súper bien.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, un aplauso y hasta la próxima.
2: Hasta otra.
5: Hasta deuda.
8: Radio Turdera. Emisora que t'escolta.
9: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
10: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
11: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver.
12: Dintre d'aquestes passejades, d'aquest Coneguem Tordera, tornem avui a estar amb la Maribel Marín aquí a la plaça de l'Església, davant de la ràdio, aquí és allà on ens hem citat per poder-nos veure i poder anar doncs, als estanys de... Quins estanys són?
13: La Raureda, la Raureda de la Raureda. De la Raureda. Ja hi vam anar d'acabar-la de veure.
12: Exacte. Doncs aquesta vegada farem el mateix que l'altra, pujarem, passarem pel Pont de Ferro també, mirem a banda i banda el Prudenci Bertran, el camp de futbol, doncs el braç d'aquesta riu Tordera, que hi ha aquest braç que en cas de ploure molt, què passa aquí?
13: Aquest braç es va obrir, es veu l'any 1906, es va fer una gran avinguda i espero no equivocar-me de data i això es va obrir el riu, és a dir, el riu va obrir-se per un altre costat, sí. I va formar la illa, i això és una de les zones també considerades com a zona protegida al braç del riu. S'hi ha fet algunes actuacions perquè anys enrere va quedar tot molt colmatat de porqueria i ara no recordo si fa no sé, 8 anys o així, es va fer una neteja, es va fer un drenatge de nou i algunes vegades amb plogudes fortes l'aigua torna a passar pel riu. Mm-hmm. Això es va fer per evitar que si amb una rierada gran piqués l'aigua per la zona més de la zona de l'esplai, tota la zona, sí, del poble, sí, sí, saps?
12: Això seria un desfoc, una sí, sortida, exacte, perquè no piqués exacte, tant en el poble i no es fes mal.
13: Però de fet es va fer de forma natural ell, s'ho va fer ell mateix, sí, en un moment determinat. Mm. I llavors amb algunes rierades fortes havia tornat a passar, però llavors va quedar brut, ple, colmatat de tal, i quan hi havia aigua no podia passar, és a dir, hi havia massa porqueria. I es va fer una actuació important.
12: Es va netejar?
13: Sí, ara no sé si fa, no t'ho voldria dir malament, però sí, fa uns 8 anys, i llavors va haver-hi una ploguda forta i realment es va veure que funcionava. És a dir, el riu per la banda del poble no anava tan ple i una part es va poder desviar per l'altra i es tornen a juntar llavors.
12: Sí, llavors es tornen a juntar, però sí. Allà on es desvies a dalt de tota aquella granja...
13: Sí, la Vall Oparda.
12: A la Vall Oparda,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, per allà dalt. Sí.
12: Per allà dalt.
13: Sí.
12: Doncs bé, anem seguint el ferrocarril, anem cap a Sant Pere, perquè ja sabeu que no podeu travessar la carretera anant a peu, i en bicicleta tampoc, perquè hi ha els cotxes. Amb cotxe sí que podríem travessar, perquè hi ha un estop al mig. Però ens anem cap a Sant Pere i agafem, doncs, la mà nostra, mà dreta, passem per davant dels aiguamolls de Cal Raba. Un altre dia us descriurem també aquests aiguamolls, però avui, doncs, ens anem doncs, cap a aquesta casa, que no recordo massa el nom, que...
13: Campanella, vols dir?
12: A Campanella, eh?
13: O Planella, ara no me recordo si és Panella o Planella.
12: Sí, és la segona casa, eh?
13: Sí, perquè primer hi ha Cal Raba, no? Sí. Després hi ha Campanella, després anem pujant amunt i és quan tombem a l'esquerra, una miqueta més.
12: Doncs darrere Campanella ens agafem a la trencant de l'esquerra i anem baixant i anem veient aquest tipus de vegetació que l'altre dia ja vàrem descriure,
13: més
12: aquest canvi de la Mediterrània en aquí, en aquesta l'altre que ara estem al dins. I justament ho vàrem deixar en el rec.
13: Sí.
12: I en aquest rec, que avui tampoc hi ha aigua, però que també
13: es veu molt humit.
12: I anem passant cap a l'altra zona, que la zona baixa...
13: Uh-huh. Veient... Mira, ara estava veient, fixa't, Núria, aquesta planta...
12: Sí?
13: Aquesta planta es diu rogeta.
12: Ah.
13: Rogeta perquè antigament es feia servir per tenyir. Aquesta planta, saps? És una planta enfiladissa, també s'enganxa.
12: Podríem netejar, sí. com l'estepa.
13: I després veus aquí, tenim el galzerà,
12: sí.
13: Que fa aquella boleta vermella.
12: Aquella boleta que per Nadal deu estar això tot vermell, no?
13: Sí, que mira, i ho veus, guaita quan n'hi ha, n'hi ha moltíssim.
12: I
13: però no és el grèvol, cuidado, que el grèvol és una planta protegida.
12: Sí, perquè el grèvol, penso que els ocells sempre aprofiten
13: molt. Sí, perquè mira, el grèvol, ara en aquest no és... Però, per exemple, en les fagedes, el grèvol és el que té la bola vermella durant l'hivern. És l'únic aliment que tenen els ocells en allà.
12: Esclar.
13: Ho entens?
12: Però no us ho mengeu vosaltres, perquè per la persona és verinós.
13: No és bo tampoc per menjar. Mm. Però llavors, això no ho hem de confondre. Això és galzerà. I el grèvol és una altra cosa, que és el grèvol o boix grèvol.
12: Ah, sí, tens raó, m'he equivocat jo.
13: Que també fa una boleta vermella aquesta, també
12: sí,
13: la fa,
12: Sí, sí, però és diferent.
13: També la fa, però és diferent. Aquella és protegit. Aquella planta és protegida.
12: No?
13: Tot i que per Nadal,
12: sí.
13: Les que normalment, a veure, n'hi ha plantacions que són per vendre per Nadal. Vull dir que,
12: Esclar, si en plantem i en tenim molt, doncs llavors...
13: Exacte.
12: Però aquest no està protegit, Maribel, aquest?
13: Que jo sàpiga no, el galzerà. Que jo sàpiga no. Ara no podria posar la mà al foc, però jo crec que no.
12: Bé, aquest també espina molt, no us hi costeu massa.
13: Sí, no, exacte. Sí. I mira, el que te volia ensenyar, Núria, vine.
12: Sí. Okay. Anem avançant, si sentiu la fressa, és la catifa que tenim, que estem trepitjant.
13: Fixa't, Núria, fixa't.
12: Sí, la fulla...
13: Mira,
12: els nutrients que hi ha sota
13: la
12: bosc.
13: Mira la gla. Veus
12: la gla
13: que ha caigut aquest estiu,
12: sí.
13: Aquesta prima... Bueno, la que va caure de l'any passat.
12: Sí.
13: No ho veurem, però bueno, ja... Espera't.
12: Hi ha la gla sota, no cal. Hi ha la gla sota.
13: Mira, el veus?
12: Sí.
13: Veus?
12: Sí.
13: Veus la gla?
12: Sí, això vol dir que l'espècie està assegurada.
13: L'espècie en principi està assegurada. Has vist? Ara el tornem a deixar al seu lloc.
12: Sí.
13: I ja està. Però has vist que fa com una catifa?
12: Sí, sí. Fa com una catifa de... Que és el que fa que deixi els nutrients a sota perquè l'arbre pugui alimentar-se a les arrels.
13: Clar.
12: Perquè com deuen viure aquests roures que tan i tan macos i tan alts són? Els anys...
13: Clar.
12: Que deuen viure són molts, no?
13: Sí.
12: Fins que no arriben a ser allò de dir...
13: Sí. Clar, aquests què els hi passa? Que aquests, a l'estar junts entre ells, han de créixer amunt per buscar la llum,
12: clar,
13: saps?
12: Sí.
13: Per això algun que n'hem vist a l'entrada era més gros, perquè estava més...
12: Ah, perquè veia més
13: separat,
12: el sol.
13: Exacte, i era més gros.
12: Uh-huh.
13: I aquests van creixent amunt, veus?
12: Està bé.
13: Mira, volia que anéssim fins allà.
12: Sí, anem fins allà, que ella va venir aquí amb els seus alumnes i que varen passar una estona molt divertida.
13: Mira, just aquí ens surt el que dèiem. Has vist? Això és el grèvol.
12: Veus? Sí, és veritat. Com és que està mort aquest?
13: Pues perquè es deu haver secat. Aquest estiu ha fet molta calor
12: sí,
13: i molta sequetat.
12: Sí.
13: Veus? Mira, i allà tens el galzerà.
12: Ah, ja està vermell.
13: Has vist? Aquí, l'has vist la diferència
12: sí,
13: entre el galzerà
12: sí.
13: i el grèvol?
12: Sí, és molt diferent.
13: El grèvol
12: diferent.
13: És molt bonic perquè té
12: és un arbust.
13: Mascle. No, pot ser un arbre, El que passa que normalment nosaltres el veiem més petit.
12: Sí, per aquí sí.
13: Llavors, és molt... Bueno, és interessant d'explicar-te que té mascle i femella. El grèvol té mascle i femella. Llavors, a vegades, vull dir, tu dius, ostres, tinc un grèvol a casa, en el jardí, i no em fa mai boles vermelles. Oh, és perquè és mascle.
12: Clar.
13: Entens?
12: Clar, però fa una flor blanca.
13: Fa una flor...
12: Molt aromatitzada.
13: Sí, fa la flor masculina, que es diu,
12: sí,
13: saps?
12: Sí,
13: però clar,
12: sí,
13: no farà bola, no farà bola.
12: No.
13: Farà bola la...
12: Però a vegades estan molt dispars entre un i l'altre, mascle
13: i
12: femella.
13: I tant.
12: I això fa que es polimitzin igual?
13: Bueno, el vent ho porta tot.
12: Ho transporta. Bé, és una caminada també com l'altre dia, moltíssim, molt agradable, ens fa bon temps, està doncs també humit perquè ens ha plogut altra vegada i està una miqueta humit, però es pot passar per la Raureda, que jo us asseguro que bé 10 anys enrere o 15 no es podia passar i ara... Ai, nois, no m'he caigut,
13: Trebencat.
12: Això és el rabiós directe.
14: Doncs bé, no es podia passar, Maribel, per aquí. Jo havia vingut a les costats a buscar bolets, però al centre, centre...
13: Mira, veus, m'interessa que anem, veus aquella zona d'allà?
14: Ah, sí? Oh, que maco.
13: Vine, anem cap allà.
14: Mireu, heu de venir, eh? Tots els espais naturals de Tordera són interessants i avui us expliquem aquesta roureda, la roureda de Can Verdalet, i que hi trobem de sota bosc.
13: Sobretot hem de reconèixer el roure pènol, que és aquest arbre, sí, que et dic, eh? Que antigament sembla ser que és, la que, és el que cobria fa cents d'anys, el que cobria, hi havia molt de roure pènol a tota la zona de la Baixa Tordera, eh? D'aquesta zona del riu.
14: I vols dir que hi havia zones, bueno, aquestes mateixes més grans, vols dir que eren?
13: Sí, sí, sí.
14: Sí, que eren molt més grans, que tiraven molt més amunt o més avall, però que eren més grans.
13: Mira.
14: Però Déu-n'hi-do el que és gran, eh? No sé si els han comptabilitzat.
13: S'han fet molts estudis, eh?
14: Que
13: la universitat,
14: sí?
13: Ha vingut moltes vegades i s'han fet molts estudis. Què em dius d'aquí? Què
14: oh,
13: me dius?
14: Que és maco.
13: Què em
14: farem
13: dius?
14: Farem una foto, Maribel, aquí farem una fotografia. Que per què veieu, doncs, la riquesa immensa que té el nostre entorn de Tordera. No solament és el poble.
13: Té una miqueta d'aigua, poder. Veus?
14: Sí, allà, allà al fons. Sí?
13: Perquè, clar, teòricament ja ho veus, eh? Aquesta sí. zona normalment està...
14: inundada.
13: Inundada.
14: Sí, sí.
13: Passa que avui podem passar-hi.
14: Sí.
13: Perquè, malauradament, molta aigua no n'hi ha, ja ho
14: no,
13: veus.
14: No, però,
13: eh?
14: Bueno, perquè hem passat un estiu sec.
13: Però, fixa't,
14: però ja tornarà.
13: El veus, no? És com, una, és com un bosc màgic, això, eh?
14: Sí, he sentit res, ara. He sentit una miqueta de soroll, no sé
13: no,
14: de què.
13: No, no, esclar. Escolta. Ja veuràs, escolta un moment. Mira.
14: Escoltem un moment.
13: Espera't.
14: Ah, sí? Què és això? Deu ser la fressa dels clans que baixen.
13: Sí, però també ara sentíem ocells, eh? El que passa que, clar, quan tu vas al bosc, s'ha d'estar per observar, has d'estar molt quiet, molt
14: sí,
13: quiet,
14: clar, clar.
13: Molt quiet, perquè si no... Llavors, si tu et seus i mica en mica, vull dir, van tornant a engegar la vida, no?, que hi ha aquí, eh? Però fixa't, anem fins allà un moment.
14: Anem fins allà a veure aquests aiguamolls d'aquí, que aquí sí que hi ha aigua, és la part més baixa, i ja de l'altre costat, doncs, ja hi ha el camí que se'n va doncs, cap a aquest cap a Can Verdalet i també el polígon industrial.
13: Exacte.
14: Del mateix.
13: Eh?
14: Hi ha una carretera en un costat i l'altra carretera a l'altre, tant hi podeu venir per aquesta com per l'altra. Nosaltres us hem indicat, i aquí trobem un bolet que també després us el fotografiarem i,
13: no crec que sigui poc, eh?
14: No és bo, però tot el... Sí, i aquell d'allà també fa com dos fills, aquell roure d'allà, fa com dos fills i unes arrels, oh. I aquests que estan tallats, que els varen tallar o és que s'han mort?
13: Segurament
14: no?
13: Aquests també es devia fer alguna acció,
14: sí,
13: per treure els que eren més febles, saps? Segurament, això.
14: M'ha agradat molt.
13: Que està tombat.
14: Sí, aquí n'hi ha un
13: allà,
14: de tombat.
13: Tombat, però bueno, aquest, aquí vam estar amb els nens, vam pujar tots a sobre del tronc, tenim fotos
14: ah, sí?
13: amb ells, allò va ser,
14: que
13: allò
14: bé.
13: Va ser fantàstic.
14: Que van disfrutar
13: van
14: molt,
13: disfrutar
14: clar que
13: molt.
14: Sí.
13: I mira aquell, que sembla que estiguin embolicats un amb l'altre.
14: Sí, un amb l'altre estan com agermanats, no?, sí. Agafats tots dos, tots tres són de la mateixa espècie, sí.
13: Sembla.
14: Sí, sembla tots tres de la mateixa espècie.
13: Però te n'adones els que els hi toca més el llum, la llum de que no estan tan tapats, no són tan alts i prims, són més gruixuts.
14: Són més gruixuts, esclar.
13: Perquè, clar, no han de pujar amunt.
14: Clar, per fer l'intercanvi, no?
13: Exacte.
14: Si no,
13: per fer la fotosíntesi,
14: clar,
13: que diríem, no?
14: L'intercanvi aquest.
13: Intercanvi.
14: Doncs ens acostem una mica més en els aiguamolls aquests i veiem branques, esperem que no ens entrebanquem, eh?
13: No, t'entrebanquem.
14: I, bueno, i el que deies tu del sotabosc, aquí mira si n'hi ha de petits.
13: Ho veus, eh? De petits.
14: Sí, mare meva. Aquí també,
13: una nació,
14: clar, és forçós fer una mica d'aclarir de vegades per això, eh?
13: Sí, sí.
14: Perquè...
13: De totes maneres, aquest saps que els hi passarà? Si no els hi entra prou llum, a la que d'aquí una mica ja ho perdrem, vull dir, ja moriran ells sols, saps?
14: Sí, ara m'ha desaparegut a la vista l'aigua, no la veig ara.
13: Poder ha sigut com un miratge.
14: Ara no la veig.
13: Vas dir que no ha sigut com un miratge. Però vaja.
14: No, la trobem.
13: Però ja es veu la zona, la
14: sí.
13: zona que ha d'estar inundada, eh? Ja es veu que és tota aquesta zona d'aquí,
14: sí.
13: I tota aquella zona d'allà, clar, estem parlant de 35 hectàrees, eh?
14: És molt, 35.
13: És molt, eh?
14: És molt, sí, sí.
13: És molt, eh?
14: Sí, aquest arbre per una punta està mort perquè està aixecut a terra,
13: sí.
14: Però té dues branques amunt.
13: Ho has vist, eh? Que està revifat.
14: Dues branques amunt. Mira, allà hi ha aquell ocell que se'n va. Mira, mira.
13: Sí, aquí n'hi ha un altre, aquí n'hi ha un altre. Que en mica estiguéssim aquí quietes, sí, sabries com en mica.
14: Em veuríem moltíssim, sí. Moltíssim. Doncs,
13: què et sembla, Núria? Això és fantàstic,
14: oh,
13: eh?
14: Sí, oh, sí. Mira, m'agrada molt haver vingut a recordar també, però a veure la diferència de com doncs, se n'han cuidat, perquè aquí mateix passa la carretera l'altra,
13: sí, sí, sí,
14: que va cap a, sí, al polígon industrial, eh?
13: Sí, sí, sí, sí.
14: Una carretera, bueno, que surt, sí, sota Cal Argenter, aquesta carretera, i bé, i de quin penso que ve la Riera de la Valloparda? No, penso que és de l'altre,
13: sí,
14: costat.
13: Sí, una miqueta més cap allà, sí.
14: Sí. La Riera de la Valloparda, sí, sí, és de l'altre, sí, costat.
13: Bueno, és a dir, a veure, jo el que aconsellaria tampoc és que no sortíssim molt de la zona dels camins, saps? Perquè és una zona molt fràgil, això és veritat, eh? Totes aquestes zones són molt fràgils, és a dir, depenen molt de l'aigua, de la inundabilitat, depenen molt de la temperatura, llavors són boscos que depenen de tantes coses exteriors que una petita cosa els fa davallar.
14: I sobretot no tirar deixalles a terra.
13: No, això és molt important, això és molt important.
14: No sé, és molt lleig, això de...
13: És molt lleig, sembla que en mica les coses les anem millorant, no? Però costa,
14: sí,
13: una mica encara, eh? Que costa.
14: Sí, sí, sí.
13: Costa, és una,
14: sí,
13: llàstima.
14: Perquè això de llançar una cosa és un gest tan despreocupat, no? Però tan fàcil de fer,
13: sí,
14: va, me fa nosa les mans o ho deixo.
13: Però de la mateixa manera que ho has portat tu en portes, no? Que
14: clar,
13: seria fantàstic.
14: És el que hem de fer tots, sí, en portar-nos, sí, les deixalles a casa i després classificar-les, que per això estan. Doncs, bé, ja si tiréssim més avall, també, bueno, hi ha Raureda,
13: sí, sí,
14: perquè...
13: El que passa que allò ja és bastant intransitable, eh, Núria, aquesta,
14: sí, sí,
13: zona,
14: sí,
13: d'aquí.
14: Sí, aquesta zona d'aquí
13: ara
14: també.
13: Ara quasi, si volguéssim, el que hauríem de fer és anar seguint el camí, que si vols ho farem,
14: sí,
13: va seguint el camí i donem tota la volta a la Raureda, que és bonic, és molt bonic de fer.
14: Tota la volta? I per un?
13: Per un
14: el camí que hem vingut? Ja.
13: Sí, per aquell camí...
14: Val. Doncs anem cap allà, sí, i anem descrivint. I això que són liris, això d'aquí? Són aquells liris que com són...
13: Sí, això segurament són...
14: sí, allò groc.
13: El que passa que ara és un mal temps. Deuen... Saps què els hi ha, sí, passat ara? Que crec que amb la temperatura que hi ha hagut tan bona i la pluja,
14: sí,
13: estan com una mica desorientades les plantes.
14: Sí,
13: és com,
14: clar,
13: una primavera falsa.
14: Sí, tornen a rebrotar, però després,
13: sí,
14: vindrà l'hivern i els fumarà una bufetada.
13: No faran
14: però aquests amb l'aigua, no els hi farà l'aigua, els hi va bé.
13: No, però serà la temperatura que no les deixarà créixer.
14: Esclar. Doncs bé, donem la volta per la Raureda.
13: Sí. Vinga.
15: Mira allà, mira. No, és veritat. És una guineu, és petita.
13: Que encara hi és.
15: No,
13: cap allà. Ai.
15: Ai. Però l'hem espantada, eh? Que
13: ens
15: maca.
13: Podem anar seguint, pobreta.
15: Quines coses. Pobreta. I aquí hi ha tres o quatre bolets junts.
13: Mira.
15: Amb una soca. Ah, però han de ser dolents, també,
13: sí,
15: eh?
13: Sí, són
15: dolents.
13: Estem
15: aquí a la Raureda disfrutant d'allò més, eh?
13: Sí. És que tot és una sorpresa, eh?
15: Tot és una sorpresa. Val. Doncs vinga, a veure si veiem alguna altra cosa.
13: A veure.
15: Perquè la Guilla no ens fa per res, eh, que no?
13: No, pobreta.
15: No?
13: No, què va. Si té, vull dir, els animals no tenen cap intenció d'acostar-se als humans, eh? Cap. Si la guineu està per aquí és perquè hi ha alguna cosa de menjar per aquí, eh?
14: Esclar.
13: I si no, és un lloc que ella s'hi arrecera i quan l'interessa surt a buscar menjar. No
14: perquè
13: sé si
14: que per viuen picar... en algun forat, en algun lloc.
13: Fan caus, eh? Fan caus, sí. Potser travessa la carretera i va al polígon, si hi ha algun lloc de deixalles de menjar, pot ser que vagi per allà ella, saps?
15: Molt bé, doncs bé, anem descobrint aquesta Raureda amb coses que no ens esperàvem. sobretot aquesta Guilla. Ai, Déu meu, i a ple dia, eh? Perquè solen sortir a la nit.
13: Sí,
15: i mira quin forat que hi ha aquí. Ai, que m'ho trabaco. M'hauràs de collir per aquí. Cuita, quin forat.
13: Ens ho estem passant molt bé.
15: Què és aquest forat que hi ha aquí?
13: Doncs no ho sé, això
15: una bassa?
13: Pot ser que ell mateix hagi enfonsat el terra, saps? Vull dir, alguna zona que s'ha enfonsat. No crec que hi hagués res en aquí, no t'ho sabria dir.
15: Ostres, però que no maco, aquí farem una altra fotografia,
13: sí,
15: perquè això s'ha de venir a veure,
13: això,
15: eh?
13: És com si ens sentéssim aquí?
15: Sí.
13: Aquí,
15: sí. Posem els peus al mig.
13: Ui,
15: no és pas un pou, això?
13: A veure si caurem a dins i haurem de venir a buscar.
15: Haureu de venir,
13: a
15: eh? I a darrere tenim aquests arbres. Ai, mira, és un...
13: Un altre grèvol. Estem aquí ben assegudes, guita.
15: I aquests roures aquí devien d'agafar molta més aigua, no?
13: Sí.
15: Perquè aquests són molt més
13: aquí
15: grans.
13: Aquí hi ha molta aigua. Aquí, fixa't, el terra està...
15: I si,
13: està...
15: si no flora, l'aigua està a sota.
13: Sí, i tant. El que se'n diu és la capa freàtica del riu, que el riu, clar, no és només l'aigua que veiem, Déu me'n guard que només fos l'aigua que veiem, la zona, la capa freàtica és una capa que hi ha sota dels llocs d'aigua, que és com una gran esponja, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Però és molt més gran que l'aigua que veiem. Enganxa tota la zona de... Totes aquestes zones que estan més enfonsades, per això surt l'aigua, perquè estan més enfonsades, saps?
15: Que vol dir que l'aigua per sota de la Tordera, és aigua de la Tordera, per exemple?
13: És aigua de la Tordera, i tant, no, segur que és aigua de la Tordera, això. És de la conca de la Tordera. Tot això és la capa freàtica del riu, que abans era molt més gran, ocupava més... Per això aquestes zones que estan més enfonsades és aquestes les zones on surt l'aigua quan hi ha avingudes, i llavors això puja molt d'aigua, saps? Per això a vegades no hi ha aigua, a vegades a Cal Rava no hi ha aigua, a vegades a l'Estany de Can Torrent no hi ha aigua, però quan torna a ploure hi ha aigua.
15: Torna a haver-hi aigua.
13: Però no només l'aigua, no és l'aigua de la pluja.
15: Perquè per sota té un canal flat, sorres i...
13: Sí, sí, i l'aigua puja, assura, saps? Puja al nivell del freàtic i puja l'aigua.
15: Doncs bé, una tarda ben maca, una tarda ben molt agradable, i això, que us fem boca perquè vingueu a admirar el nostre entorn.
13: I tant. Doncs ens ho hem passat molt bé, Núria. Gràcies per convidar-me a venir.
15: Tornem la connexió en els estudis centrals, agraint a la Maribel les seves explicacions sobre aquests aiguamolls i aquest espai natural de la Raureda de Can Verdalet. Bé, avui dintre d'aquestes caminades que fem a Tordera estem en un punt, just darrere del punt d'informació, hem sortit de la ràdio i estem aquí davant d'un planell d'espai d'interès natural del riu Tordera, perquè el riu Tordera doncs vertebra per tot el terme municipal de Tordera i esdevé doncs un curs fluvial principal i el refugi de nombroses espècies i de flora i de fauna doncs molt notable. Nosaltres per això hem recercat en Sergi Fonseca Seca, i que és agent rural i també estudiant de geografia. Sergi, bon dia per tot el dia.
16: Bon dia per tot el dia, Nuri.
15: Doncs bé, gràcies per venir i explica'ns una mica, per començar, doncs farem aquesta caminada, si t'assembla, d'aquí fins al Toro, què t'assembla?
16: Em sembla perfecte, això vol dir anar aigües amunt i ens permetrà de veure quina morfologia ha pres el riu i de fet també els impactes que li hem ocasionat, el fet d'estar com un poble visquent aquí al costat i posteriorment, doncs, com ara, ha esdevingut un passeig fluvial i que permet que en podem gaudir des de fora i també des de dintre, però des de dintre doncs, amb un cert respecte.
15: Aquí hi ha un au que ens diu que és el corriol, una espècie. Com niuen aquí en el riu Tordera i quins mesos ho fa?
16: Sí, el corriol, que n'hi ha diferents tipus, el cama negra, i bueno, és tot un gènere de corriols, i aquí el tenim, i la gràcia d'aquest ocell és que és molt auster, és un ocell que per fer niu no fa servir ni un tros de palla, ni un tros de fulla, res. Simplement diposita els seus ous sobre de la mateixa sorra, aquesta sorra que veiem que és tan descompactada, no? Vull dir que està, o sigui, que és una sorra mòbil, una sorra que no està unida, no forma en cap cas un bloc, doncs aquí mateix posa els seus ous així bigarrats, així entre mitjans d'estiu i començaments, i això fa que bé, per selecció natural doncs aquest ocell hagi perdurat fins als nostres dies i amb una població bastant acceptable. Clar, això complica que si baixem a baix al riu doncs ho tinguem en compte, no perturbem aquest niu, i si baixem amb un gos el portem lligat, perquè el gos pot entrar a dintre i trobar aquest niu de corriol que, com dius tu, Núria, és molt característic perquè és auster, però no és l'únic. Aquí tenim moltes altres aus i mamífers que aprofiten aquestes miques de canyís, de canya, els salzes, alguna freixeneda, la verneda que veurem més endavant, tot són zones molt propícies perquè s'hi estableixin els punts de niu, els punts que en diem també de muda, que això és molt important en els ocells, que és quan canvien la fulla, i els punts d'hivernada. Clar, si anem a caminar per dins del riu no passa res perquè no els pertorbarem, però si anem amb un animal, amb un gos en aquest cas, que el gos moltes vegades té l'instint i té un nas molt molt fi i això pot anar perjudicant calze, doncs que anem molt en compte. Simplement això sí que és el que demanaria.
15: Molt bé, doncs anem passejant, arribarem fins al capdamunt del passeig fluvial i anirem esmentant tot el que veiem per aquest camí que molt acertadament han fet per poder caminar les persones i gaudir d'aquest espai natural que tenim. Hem arribat ja un xic amunt, en fa un dia molt maco, molt esplèndid, i aquí doncs trobem un bosc dintre del riu. És aconsellable això de tenir un bosc dintre el riu, d'haver-hi un bosc aquí d'alba, de... Sí,
16: són verds, els àlbers són plantats que estan acompanyant-nos sí. en el passeig. Aquí el que tenim, bàsicament això es diu un bosc en galeria, un bosc de ribera, i això ens hem de fer la idea que això era el tipus de bosc que hi havia quan encara no hi havia hagut tota aquesta especulació urbanística. Mm. I ara en aquest cas els salzes, els sargues, que són els que tenen la fulla una miqueta més així lanceolada, més estreta, i els verds, que la tenen més ampla, són els que s'atreveixen a conquerir l'espai pròpiament dit fluvial, la llera del riu, per dir-ho així, que és el que tu ara em deies, Nuri, que és el que veus, tot aquest bosc aquí dintre.
15: Sí, veig perill jo aquí.
16: I veus perill. Això és molt interessant, que s'hi vegi un perill perquè no hi vagis a fer males coses, si és així, però jo no ho aconsello, jo crec que no hi ha d'haver cap perill i que es pot entrar,
15: No, no, amb el sentit de que si baixa molt d'aigua poden arrencar arbres i fer mal, doncs, en els ponts, que ara ja el tenim molt alt, el pont de ferro, no? Sí. Però l'altre encara és més baix, no sé, hi veig una mica de perill en cas d'arrencar arbres una riuada, no?
16: Vale, en principi, de la mateixa manera que el corriol posava ous d'una manera que la selecció natural ens ha fet arribar l'animal fins aquí, vol dir que si encara n'hi ha, doncs que si són aquests arbres no ha d'haver-hi cap problema. Aquests arbres tenen una característica que científicament o botànicament es diu resiliència. Mm. Aquesta paraula tan curiosa no vol dir altra cosa que quan ve una riuada o una pertorbació, l'arbre es pot torçar molt, li costarà desarrelar-se i li costarà trencar-se. I un cop tombat, completament tombat, en qüestió de 10 anys tornarà a quedar dret. És a dir, a veure, no és així de matemàtic, però perquè entenguem el que vol dir la paraula de resiliència, no? És a dir, és un tipus d'ecosistema amb unes espècies adaptades a les pertorbacions i que amb facilitat es podran tornar a situar. Clar, llavors anem a buscar per què hem d'aixecar els ponts si tenim això? Bueno, no és que haguem d'aixecar els ponts. Quan ve una riuada forta, la inundació la tindrem, tant ens agradi com ens agradi, perquè estem precisament dins del que en diem la plana al·luvial de la Tordera, és a dir, el Tordera aquí, l'altitud per sobre del nivell del mar és molt igual, és baixa, i per tant el riu tant pot anar cap a un cantó com pot anar cap a un altre. El que passa és que històricament i per qüestions de la població, doncs hem tendit a dir que el riu Tordera passarà per aquí, per on l'estem veient, i l'hem canalitzat. També s'hi van treure àrids, s'hi va fer una sèrie d'actuacions que no són gens aconsellables, però bueno, no entrem en això. Però clar, si tenim una inundació, què passarà? Vol dir que l'aigua surt del riu. I d'inundacions en tenim dos tipus. La inundació per anegació, és a dir, que l'aigua del riu pugi, amb la qual ens comporta molts danys materials, però després tenim la inundació per avinguda greu, catastròfica. El cas més exemplar que vam tenir a la península Ibèrica va ser a Biesques, quan un càmping es va arrasar. Això va ser una inundació per avinguda. I inundació, el que passa a Arenys, també són inundacions per avingudes, és a dir, una bona onada d'aigua carregada amb fang, carregada amb restes de plantes, carregada avui també dia amb material, amb molt de mobiliari urbà, contenidors, sí, cotxes, també, tot això. També. Això és molt dolent perquè el que fa és un efecte empotrament i mata gent, això realment, no? Clar, com ho podem solucionar això? A nivell d'enginyeria d'obres públiques, doncs es tracta de canalitzar, és a dir, posar bones parets de ciment, bons murs i fer que l'aigua vagi directa del riu, vagi directa cap a la mar. Clar, el que estem fent aquí llavors és que l'aigua guanyi velocitat. L'estem accelerant, aquesta aigua. I si tot va a mar, doncs no ha de passar cap problema a nivell de seguretat. Problemes ecològics i ambientals, molt d'altres, que si tenim temps en parlarem. Ara bé, si un dia d'aquests la pertorbació, la precipitació ens passa de mida de el que havien previst els enginyers, aquesta aigua tindrà molta més força, serà molt més erosiva i tindrà una onada molt més forta. Com ho solucionem això? Sense murs i sense canalització, i podem posar un bosc de ribera, no li posem, sinó que deixem que vagi creixent, i el que fa això és trencar l'energia que porta l'aigua.
15: A la frena.
16: A la frena. És a dir, el que fa és retenir-la, la trenca. És cert que hi haurà una inundació, però si aquí tenim una inundació per que una avinguda d'aigua ha trencat l'energia, serà una inundació que ens pujarà de volum, ens farà malbé el cotxe, doncs serà molt bé l'esplai, haurem de fer una evacuació, sí, una sèrie de coses, tot aquest tipus de mobiliari que tenim per aquí també l'haurem de prevenir d'alguna manera, perquè serà un problema, però no haurem de lamentar danys personals, cosa que amb l'altre lamentaríem danys personals, sí, i danys materials.
12: Per tant, és beneficiós.
16: Sí, i a part també explicar-te lleugerament que això és un corredor biològic, que això el que intentem fer és que hi hagi una sèrie de fauna que es pugui connectar, doncs, per si dirigis al Montseny, amb tota la comarca del Vallès Oriental, la comarca de la Selva, part del Maresme, amb la qual el que estem fent és evitar poblacions d'animals disperses, que llavors que fan endogàmies, que és perquè van una certa... Si parlàvem dels cavirols, si el cavirol està aquí i l'altre està a l'altre cantó i no es comuniquen, doncs no hi ha relació, i interessa que hi hagi una...
12: Que l'espècie no s'embordoneixi. No,
16: exacte, això podríem ser una paraula molt maca. Amb això jo et vindria a dir el per què és tan necessari que mantinguem això. I una altra cosa molt important, les arrels d'aquests arbres el que fan és consumir matèria orgànica, perquè això ja ho sabem, que les arrels consumeixen matèria orgànica. Si aquestes arrels estan sobre el territori, consumeixen la matèria orgànica, l'abono que tu li poses a sobre. Si aquests estan dins del riu, el que estan fent és filtrar-nos les aigües que poden baixar brutes amb excés de nitrats de totes les poblacions veïnes, Sant Celoni, Hostalric, Arbúcies, etc. I això els hi fa una depuració natural, el que en diem un terciari. Per tant, és un aport a mantenir i a garantir una qualitat de l'aigua.
12: Ah, bé. Molt bé, estem aprenent moltes coses, avui.
16: Sí, potser m'ha d'acord.
12: No, tirarem amunt i anirem seguint aquest passeig, que tots el podem fer. És molt assequible aquesta passejada, eh?
16: És una passejada totalment planera, és el que parlàvem, no? Vull dir que l'aigua pot desbordar, sí, on que pot desbordar va a la superfície plana, i el seguiment que tenim, aquest passeig, que comencem des d'aquí al Pont de Ferro i anem aigües amunt fins a trobar l'aigua Barreig de la Riera de Sant Tou, és completament pla, no? I això ens ho demostra també, doncs, els diferents estanys

0: i el seu encant també. Aquí veiem un plafó que ens informa sobre aquest passeig fluvial i la vegetació de ribera que tu ens acabes d'explicar. I tirarem per amunt, anem per amunt, perquè veiem molts d'arbres. També hi ha moltes canyes. Les canyes també són beneficioses o no? Què t'assembla tu? Perquè n'hi ha aquí, n'hi ha moltíssimes. Aquí la gent no les ve tallar, perquè ara hi ha de pagesos, no? En queden pocs.
1: No, la canya no és beneficiosa per l'ecosistema d'entrada, en el sentit que és una espècie invasora i ha crescut en desmesura. El que sí que és beneficiós la canya és, doncs, pel que s'havia fet de bon principi, no? Els pagesos la plantaven perquè el seu sistema d'arrels, el seu rizoma que té, és una arrel molt de fet és com una tija subterrània, i el que fa és retenir, aguantar els talussos, els marges, fer la mota típica dels rius, no?
0: Això, sí.
1: És ajuda a les avingudes. El que passa és que aquesta densitat de canyes...
0: Des d'allà, farem una miqueta aquesta explicada, ara s'ha amagat, hi ha conills. Hi ha conills per aquí,
1: Sí,
0: els animals, busquen llocs on t'amagar-se, també.
1: Bueno, la sorra de la riera, com que no és estable, és molt fàcil que ells puguin fer forats, sí. I aquí s'hi adapten i s'hi troben molt bé.
0: Correcte. Ah, i fan forats, que vols dir que crien a dintre del cau?
1: Sí, el conill sempre fa les jurigueres, que pot fer metres de profunditat, i és on es reprodueix la família del coní, i a més el coní és un animal que no hiverna, per tant, si veniu a l'hivern, que les fulles hauran baixat més dels arbres, és molt fàcil que en veieu.
0: També surten.
1: Sí. El que passa és que el tema de les canyes que parlàvem, sí. Aquesta densitat el que fa és que perjudica la fauna. Tanta densitat també perjudica. I llavors perjudica la fauna que ens agrada, perquè llavors aquí, tinguent en compte el tema del mercat, que és inevitable que no hi hagi residus, perquè encara que siguin residus orgànics, no? Perquè el mercat de la fruita pot tirar restes de fruit, de peles de menjar i tots aquests productes, ens pot procrear, de fet estem veient que la gent és bastant, bastant guarra, perquè ens pot ens origina poblacions de rates importants. Això és tenir-ho en compte, i llavors aquestes rates en aquest tipus d'hàbitat de la canya s'hi poden trobar una mica més bé, i en canvi els animals que tenim que posarien a ratlla les rates, que serien per exemple els aguilots o aquest tipus de aus rapinyaires, doncs aquí els hi costa entrar aquí dintre, però no entren pràcticament perquè hi ha una densitat excessiva de canyes.
0: Molt bé, haurem de mirar que la brigada el dia que no tingui res a fer que les vingui tallar també, pel gener, vaja. Estem a la confluència de les rieres de Sant Tou i de la mina de l'Or, i aquí doncs també veiem doncs una zona maca per passar-hi un rato, i si no hi ha gaire aigua també intentar de passar a mitja la riera, no? Que molta gent de vegades, abans jo almenys recordo que sí que hi anaven, ara ja no ho sé. Aquesta zona és maca, hem arribat fins a dalt.
1: Sí, això seria, tinc entès que hi ha un projecte que va més amunt, no? Que és un projecte que vol fer un curs que va fins a dalt a quasi del naixement. A veure, aquí on estem ara és molt interessant el tema de les confluències de les rieres, no? Perquè les rieres al cap i a la fi tenen un factor per dir-ho així, que és el que l'aigua erosiona, no? I com que erosiona ens aporta sediments, és a dir, ens tritura tota la muntanyada de mica en mica, d'una manera adequada, i tot això són aquests sediments que anem observant aquí a la Tordera. En el cas de les confluències, sempre és molt interessant, perquè on hi ha una confluència hi ha una aportació de sediments per una riera més petita i una aportació de sediments d'un riu més gran, que és més ample, i en el moment que un curs que té una energia obre amb una riera més ample, això perquè també perd l'energia, i ja es pot crear una petita barra sedimentària que es transformarà en una aiguamoll, en una llacuna més permanent, i això ja és un canvi dins d'un sistema. És a dir, com que és un canvi, ens està generant un efecte marge de més biodiversitat, no? I bueno, hi ha tot el tema aquest de la sedimentació, que és molt interessant, que aquest sauló tan important, que els pagesos coneixen tant, que fa que tenim les famoses fesols del Ganxet, no? Que són tan bons, i això és gràcies a aquestes terrasses fluvials que històricament el riu Tordera ens ha deposat. Tot això tendeix a anar cap al mar, cap a on desemboca el Tordera, entre Blanes i Malgrat, i ens crea aquella mena de delta en forma en cúspide, així triangular, i això ens regenera les platges del Maresme, De fet, és gràcies al riu Tordera que tenim, i tota la sedimentació saulonosa provinent de la disgregació del granit, com el Montseny i com el Montnegre, que ens arriba aquí. I el cas de la riera de Sant Tou i de la mina de l'Or són unes rieres que ara les veiem seques, però que el nom ho diu riera, són cursos intermitents d'aigua, i això vol dir que quan tenen la seva energia, doncs aporten molt cabal i fan molt bé la seva funció ecològica.
0: Doncs en Sergi Fonseca l'acomidem aquí.

0: Gràcies per aquestes explicacions i un altre dia tornarem.
1: A disposar. Adéu-siau, Núria.
0: Tornem a aquesta connexió en els estudis centrals de Ràdio Tordera. Adéu-siau.
2: Sembla que ara sí que ja hi som tots. Bona tarda a tothom i moltes gràcies a en Quimaro per participar d'aquesta presentació de La mirada del poeta i especialment a l'Anna Bou, que serà la poeta que donarà el títol, no?, i el motiu de la passejada poètica que farem aquest any a La mirada del poeta, que com sabeu serà aquest dissabte a les 9 del vespre, que començarà des d'aquí, des de la biblioteca. I els que som aquí tots sabem que La mirada del poeta és un projecte amb mirada absolutament transversal que fem des de la Fundació Teatre Clavé amb la col·laboració evidentment de l'Ajuntament i els agents del nostre territori, agents com els tenim aquí, agents com el RUSC, la gent de Càritas, la biblioteca i les entitats que ens col·laboren a fer que aquesta passejada poètica per Tordera sigui una mirada transversal a tots els que treballem a favor de la cultura i sobretot de la cohesió del nostre poble. Aquest any la mirada va a l'entorn del cirurgià de màscares, que com dèiem és de la poeta Anna Bou, de la poetessa, o en aquest cas de la poeta, dius que t'agrada que diguin poeta. A mi em toca fer la part més de la diacronia, que parlàvem abans amb en Quim, em toca fer una miqueta la part, anava a dir, més freda, no? la que em correspon, més enllà de situar l'acte de la mirada, i explicar que l'Anna és nascuda a Barcelona, poeta, dissenyadora, redactora i també és gestora cultural. La seva, durant la seva trajectòria combines evidentment la creació literària, el periodisme cultural i també la promoció de la poesia i la literatura catalana en diferents àmbits, no només en el català i el nacional, sinó també en l'àmbit internacional, com ha estat el cas d'aquestes darreres setmanes, que és recent arribada de Xile, justament promocionant també la literatura catalana. L'Anna ha estat vinculada al periodisme cultural, coordinant la secció de poesia de la revista Atenea i també col·laborant com a crítica cinematogràfica. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diverses beques, per les quals destaquen, per exemple, la beca europea Fundamentals of Poetry de l'any 2011 i la beca d'escriptura Montserrat Roig de Barcelona, ciutat de la literatura de la UNESCO pel 2009. També la seva obra poètica ha estat distingida amb nombrosos premis, entre els quals hi ha el Premi Benvingut Oliver de Poesia, justament per al Cirurgià de Màscares, que s'ha editat l'any 2008, el Premi Joan Perucho Vila d'Escó per Acadèmia d'Idiomes Invisibles de l'any 2016 i el Premi Poesia Vila de Martorell de l'Última Moicana l'any 2012. El seu darrer llibre és editat justament l'any 2024, és bastant recent, és Aferrar-se al vent amb les dents, uns exemplars dels quals podeu trobar també aquí a la biblioteca i dissabte també hi haurà alguns exemplars i si no la llibreria La Mà de Llibres i l'Oriol Serra el tenen en estoc, per tant també els podreu conèixer. A l'Anna Bou ens agrada especialment, imaginem, no?, que la seva formació acadèmica molt estretament lligada amb el tema del disseny fa que la seva escriptura sigui eminentment plàstica i que sigui una escriptura molt visual, amb allò que veiem a l'exterior i que ens remou a l'interior. En Quim ens en parlarà des del Cirurgià de Màscares, com un edifici no només és una casa exterior, sinó que es converteix en una llar quan hi entres a dintre. Doncs aquests símils són els que afavoreixen que la mirada del poeta sigui un passeig molt visual, que ens encaixi molt bé, tal com ens va recomanar també fa uns anys, recordareu, fa 4 anys, la poetessa, la Cèlia Sánchez Mustic, va ser l'encarregada de liderar aquell, no, el projecte d'aquell any, ens va recomanar les poesies de l'Anna Bou perquè ens encaixaven perfectament en aquesta mirada. Però vaja, ara és el torn de la sincronia d'en Quimaro, serà qui en farà referència. Exacte, que ens parlarà del Cirurgià de Màscares.
1: Les deformacions dels mestres que necessitem espai. Val. Molt bé, ha de quedar clar que les opinions que trobareu en el text que heu trobat a les cadires són opinions d'en Quim, després de la lectura atenta de la seva poesia. No feu la culpa a ningú més que a mi. Molt bé, a mi em correspon parlar-vos de poesia. Espera't, m'agiro que us vegi. Concretament de la màgia que tanca entre els seus versos el poemari El Cirurgià de Màscares. Vull parlar-vos des de la sincronia, dempeus sobre els versos, enfilat i de puntetes estirant-me per mirar més enllà. Apel·lant a la solapa del llibre, vull parlar-vos des de l'alçada que m'ofereix un món diferent, un món construït de poemes que tremolen, que criden i que parlen suau. Poemes que celebren el misteri de la vida amb sensibilitat quirúrgica, autenticitat i solidesa irònica. Cal dir, si mireu al final del text, que no m'havia oblidat, he posat un asterisc i diu escrits en majúscules els títols dels poemes. Jo aniré citant aquests títols al llarg del meu text. Molt bé. Cirurgià de Màscares està estructurant dues parts de 24 poemes cada una. La primera els recull sota el títol de Madeixes i la segona sota el títol de Ganyotes. Però les paraules signifiquen i en poesia tenen totes un sentit buscat i escollit. Com deien els conceptistes del barroc més auster, amb menys hem de dir més, si és possible, tot. Per tant, cada un dels mots emprats té una intenció comunicativa. Enfilatura, l'aspi és l'estri que desenrotlla el fil del fust i el disposa i plega en madeixes. De tal manera que les voltes que fa no s'embullin les unes amb les altres. Per construir el teixit d'aquesta primera part, l'Anna és l'aspi, i del fus a la seva pensa agafa un grapat de fils per disposar-los sense embulls. Però plegats. Recull idearis, conviccions i creences i les reparteix en equilibri per totes i cada una de les 24 voltes que fa aquesta madeixa de poemes. Només iniciar la primera part i sense cap títol que ens prepari per la sacsejada, l'Anna ens fa trontollar les estructures més íntimes en quatre versos demolidors, d'aquells que remouen perspectives de vida. Despenja un vell crucifix. Fes-li foradets als extrems. I ja tens comandament d'una marioneta de fils. Cau la cortina, la boira, com ella diu, i ens ve a trobar de sobte la manipulació constant que totes les creences, siguin del color o de la simbologia que siguin, han fet al llarg de la història sobre els pietosos creients, sí, sobre el titella. Com, si no, s'han aixecat els qui mestregen sobre les espatlles dels misericordiosos en monestirs, esglésies, catedrals, temples budistes, mesquites o sinagogues? Sí, de totes les creences. Es parla del cristianisme a monestirs pintats, a església romànica i en ruïnes, runes, a interior de catedral, a les mans i als ulls no menteixen, de budisme a ofrenes, o de l'islam a les mans, els ulls no menteixen, o al hammam marroquí. En la seva madeixa no se'n deslliuren els idearis polítics, rotunds i clars, i també subtils. Des de la Revolució Francesa, en el parc roda una pilota vermella com el cap decapitat d'un rei francès, a postal viva a les dretes i esquerres més nues, sense cartells que les dissimulin, exposades crues a les mans. Tot això sense oblidar l'especial atracció i curiositat que desperten en la poeta els espais arquitectònics o els elements i oficis relacionats. Pis 8. Dels petits secrets del romànic més asceta a la luxúria de l'accés del barroc. Permeteu-me que us llegeixi com a mostra un poema de la primera part. Es diu L'amo de casa. L'amo de la casa, i diu: quan ja estic cansada d'estar amb mi mateixa, me'n vaig i deixo l'inconscient sol, i es fa l'amo de la casa. Regira els calaixos plens de roba interior, de pau interior. Aixeca les catifes perses i els records que hi guardo a sota fugen com escarabats. Canten les parets, les olles. Quan torno a casa, tot és un caos. Les plomes d'ànec amb complo la moral volen pels aires. Els ideals, desbudellats, es dessequen al sol com bacallà. Només l'armari de la culpa està intacte. Les camises amb els seus braços buits desperten les mans que desperten els punys, i la bufanda constrictor, teixida amb fils de remordiment, és a punt per cargolar-se amb el coll. Avui cauen coses. Diuen que vol dir que algú pensa en mi, no? Espero que bé. Anem a la segona part. A Ganyotes, la segona part del poemari, l'Anna ens sorprèn repartint pels versos el reflex de les emocions que ens en dibuixen una. La burla, el fàstic, l'angoixa, el dolor, el riure. El punt de partida des d'on les escampa és l'observació poètica. No una senzilla descripció objectiva, sinó la recerca de l'emoció en cada forma, en cada retall de paisatge o en cada xiu-xiueig de vent. Dios. Ja no torna a caure. Us tinc entretinguts. Sí. Ens acosta la por davant les rutines de l'amor a paisatge amb pupila de porc, 1 i 2. Qui sap si en veure's reflectida als ulls d'un que viatja en un camió de camí a l'escorxador quan l'avança per la carretera. Em ve a trobar aquí la novel·la de Raymond Cas, portada a l'escena per Juan Echanove en el seu inoblidable El Cerdo. També és lírica observació detinguda quan ens dibuixa les meduses a pregària i els demana una oració on preguin des de la seva transparència per la nostra opaca salvació. Una altra de les imatges especials. Aquesta observació poètica també ens acosta a llocs que, per una raó o l'altra, l'han captivat. Al fons, a la dreta, i amb la religió també present, ens transporta al MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, quan, interessant, quan davant d'exemples d'art romànic i gòtic, les pintures li provoquen tal angoixa que la fan afirmar com és als lavabos on troba el silenci de les parets blanques. A la reproducció de la Casa del Vident es parla de la Casa Museu de Madame Zebs a Praga, famosa vident incapaç de preveure com la torturarien els nazis. O a Passeig per l'Eixample, una altra vegada agafada fort a la passió per l'arquitectura i l'urbanisme, on enllaça afirmacions des de la incoherència per fer-nos adonar de realitats netes, com només els poetes són capaços de fer. Una llum que fa el turista, una flor que fa jardí, un cap que és el punt d'un interrogant, les esquerdes per on es filtra l'univers, l'orgull antic que fins i tot té arnes, o una dona que furga el moneder de la tristesa per llogar a algú que la comprengui. I afirmacions des de l'impossible que ens forcen a rumiar més enllà. El millor truc d'escapisme ens regala el vers, el sopar de sords muts que parlen de la bellesa del món. Qui pot parlar de la bellesa del món sinó els sords muts? La literatura traspua entre els versos d'ambdues parts. Des dels avantguardistes que escrivien poemes a coses, Salines, a la màquina d'escriure, Alberti, a un poeta de futbol, o Neruda, a uns mitjons, l'Anna ho fa a Sabateria de Vell des de l'observació poètica d'una realitat palpable. El capítol 21 del Petit Príncep, després de la conversa amb la guineu, tot cantant l'amor i l'amistat, Antoine de Saint-Exupéry escriu la frase: l'essencial és invisible als ulls. L'Anna, per l'Anna, serà el primer vers de El pis damunt del cinema. L'home és un llop que devora l'home, primer vers de Germà Voltó, el filòsof anglès Hobbes, de la mà del dramaturg llatí Plaute, Homo hominis lupus est, observa i dibuixa la teoria de paraules. Sembrades eixant pel poemari, l'Anna ens acosta d'altres filòsofs i d'altres teories filosòfiques, des dels més clàssics, epicuris, als existencialistes o idealistes. A Transparència ens ve a trobar la mística del segle XVI, Sant Juan de la Cruz, per exemple, i les tres vies per aconseguir la connexió amb Déu. La via purgativa, la mística és com fregar els vidres, una lluita per la transparència que gotes transparents embruten. La via il·luminativa, demanem a Déu que baixi, quan li hem de demanar que pugi del cel reflectit dels vessals sense sortida. I la via unitiva, quan l'ocell només es posa a volar, quan pren consciència que és ocell. Els darrers poemes, H, bucòlica, carreró sense sortida, funcionari celestial i comprensió de text, la metàfora irònica, de vegades contradictòria, pintada d'humor amarg, m'acosta a les gregueries del també avantguardista Ramon Gómez de la Serna o els jocs metafòrics de Joan Brossa. A la recerca, sempre des d'un somriure inicial, gairebé d'una ganyota, de la reflexió més profunda, la que em grata l'ànima per dins. I en aquest moment llegeixo un poema de la segona part, el que es titula Meditacions sobre una cadira. Una petjada gravada a la panxa d'una cadira. Potser s'hi ha enfilat una nena per agafar un pot de mel. A la dolçor costa arribar-hi. Potser pertany al presoner la soga al coll llesta per aguantar el pes de l'eternitat. En sobresurt una molla, com un budell. Potser aquesta cadira abandonada és el monument més sincer al soldat desconegut. A la mare del soldat desconegut, que asseguda a la cadira, espera que el paisatge arribi per la galta freda del vidre. Enllesteixo. En la construcció arquitectònica de tot el poemari, els fonaments són les metàfores. Per sobre, una base literària espurnejada aquí i allà on plantar les constants fileres dels maons més tenaços fets de símils. Alguns crus, d'altres divertits, els que més irònics, d'aquells que fan possible l'impossible. La pintura és musical. Silenci, sonates, pentagrames, ritmes i fins i tot a vals quotidià, des de l'equilibri, la vida passant a ritme de 3x4. També pinta l'edifici d'una grisa soledat, qui sap si expressament buscada, entortolligada d'aranyes enfeinades de teranyines. Enllesteixo amb un recordatori a Manuel de Pedrolo. Ell, que va cultivar diferents gèneres literaris, quan li preguntaven amb quin es quedava, escollia la poesia. I ho justificava dient, perquè és l'únic gènere que em permet veure darrere dels miralls. D'igual manera, i en la mateixa línia, l'Anna ens apunta al final del poemari en un parell de versos a manera de cloenda que poesia és entrar en la realitat per la porta del darrere. Moltíssimes gràcies, Anna.
3: Tot el que ha dit en Quim... Ai, perdó, és que m'ha fet una tos. Sí, tinc. Tot el que ha dit el Quim, cert. Sí, ho ha fet perfecte, m'ha encantat i és tot un luxe que m'hagis fet aquesta explicació amb pensaments que pensaven en tu, aquesta final una mica més i això és una miqueta ja en començar a fer de... a teatralitzar el cirurgià, la teva intervenció ha estat magnífica, o sigui que moltíssimes, moltíssimes gràcies. Us volia donar moltíssimes gràcies per convidar-me. És el que estàvem comentant. La Mirada del Poeta és una iniciativa espectacular. Podeu estar super orgullosos de tenir aquesta joieta entre les mans i que formi part de Tordera. Per mi és un regal que m'hi hàgiu convidat. Em sento realment com... És un regal que algú fa, algú que m'estima molt. És com algú que t'estima molt i et farà un regal perquè pensa en tu. I així és com em sento. O sigui, moltíssimes gràcies per donar-me aquest regal i aquí hi ha molta estimació no només cap a la poesia i aquest any, cap a mi, mira, sóc afortunada, sinó també cap a Tordera. Aquesta forma d'integrar la gent, els grups entre vosaltres, a través de la poesia, aquest esforç, aquesta mirada poètica diu moltíssim de Tordera i estic absolutament feliç i encantada de ser aquí i felicitats per aquesta iniciativa que diu moltíssim de vosaltres. I el cirurgià. És un llibre que m'estimo moltíssim perquè realment està molt, molt viu. Tots aquests éssers que dius, animats, inanimats, que explicava en Quim, està farcit de... M'encanten les titelles. Una vegada, un inici va ser que vam fer una exposició de titelles i màscares a Barcelona i vaig anar-hi com 5 vegades. I jo vaig pensar, ostres, jo podria viure en aquesta exposició. Cosa que després vaig pensar, ostres, viure en una exposició amb màscares africanes. No sé, vaig pensar, potser que tu miris una miqueta. Però perquè em va agradar molt, m'interessa molt el món de les màscares. Les màscares, en el fons, diuen la veritat. Si una màscara està enfadada, pensem que amaguen la realitat, però al fons diuen la veritat. D'això va una mica el llibre. I això que comentava en Quim de la contradicció, jo en el fons faig servir molt les contradiccions, però perquè crec que el món és contradictori i els extrems, normalment, els extrems de les coses són certes. Tant pot ser el blanc i el negre. És simplement saber quan una cosa o l'altra. Tant com deia en Nietzsche, soc molt filosòfica, aquí hi ha un filòsof també que gira volta pel cirurgià, en Nietzsche deia que mori la veritat, que triomfi la vida. I això és el que penso de la vida. La veritat n'hi ha moltes. Hi haurà una més moral, més grossa, amb nau, però cadascú té la seva veritat. Una altra cosa és la moral. Però les morals també depèn dels llocs. Que triomfi la vida. Està viu. I aquest llibre per mi està ple de vida. Vida amb les seves tristors i les seves coses, però això és vida. Llavors crec que per això també era un bon llibre per ser escenificat durant la passejada. I diré quatre coses més i després crec que hi ha preguntes, que també és superinteressant fer un col·loqui. Afegiré coses. Això sempre ho comento. Sí, soc molt visual. Soc dissenyadora, a casa meva, la formació, el meu pare era constructor, el pis 8. El pis 8 és potser el meu poema més sentit, és un pis 8, el pis matern, quan es va morir la mare, i el pis queda 8. De les experiències més tristes de la meva vida, i el pis 8 és un dels poemes que més parla de mi. I me l'estimo molt aquest poema perquè és potser el més autobiogràfic, el pis 8. Surt en molts pisos, molt arquitectònica, miro, llegeixo les façanes, no? Per mi em diuen, quin llibre t'ha agradat a la vida? Poesia. Penso, bueno, i façanes, també m'han dit moltes coses, moltes façanes, soc molt arquitectònica, m'agrada molt l'arquitectura, m'interessa molt el món musulmà, per això hi ha molts hammams i mesquites, m'interessa moltíssim, m'encanta Marràqueix, jo podria ser una altra vida musulmana perfectament, m'interessen les esglésies, però no soc musulmana, soc cristiana, ara com ara, i em fascina Taüll. Em fascina Taüll, sempre que puc m'escapo a la Vall d'Avui i m'encanten les esglésies de Taüll i tinc part de l'ànima allà. I després, per exemple, m'interessa molt barrejar les coses, això, com que res és cert, no? Un té una religió perquè li toca d'on ha nascut, un altre té una altra, no cal intentar-nos convèncer de què és millor, cadascú té les seves coses, però soc molt receptiva. Aquí també hi ha budes de Tailàndia, hi ha la boira aquesta que omple les coses, era d'un viatge que vaig fer a Transilvània. M'interessa la vida ser molt esponja, agafar moltes coses de tot i després filtrar-ho. Per això aquí hi ha molts viatges, molts llocs, molts pensaments, moltes coses que podrien ser contradiccions, però que en el fons, això, que triomfi, que mori la veritat i triomfi la vida. I per acabar, i ara passem a les paraules, ens fem preguntes i una petita xerrada, sempre penso que la poesia no és la vista en si. Si la poesia no ha d'oferir una solució ni és la vista, no és la publicitat ni l'eslògan. La poesia és la finestra a través de la qual observar la vista. Sempre penso que ha de ser, i per això el que dèiem, què s'interpreta quan s'interpreta poesia? En Quim ho ha fet perfectament, i a més amb molta gràcia. Ha observat els meus poemes al llindar, no? s'hi ha posat, i ha observat a través de la finestra que són els meus poemes. I tu has tingut les teves vistes. Clar, s'apropen molt al que jo vaig voler dir, però cadascú tindrà les vistes. El que interessa és la lectura, és a dir, la mirada del poeta. Per això, en el fons, em sento ja com a casa des del títol, perquè és això, sempre ho havia dit abans, no? Un poema no és la vista, és des d'on es mira, la mirada del poeta. Havia de venir, així que moltíssimes gràcies. I si voleu ara fem si hi ha preguntes, doncs estaré encantada de respondre. Gràcies.
4: Abans, si us sembla, abans d'obrir aquest torn d'intervencions, que en Quim i jo també teníem algunes qüestions, la Maribel Marín també ens col·labora avui amb l'acte, llegint una poesia. Doncs dos, fantàstic. Així també ens situem. Exacte. Davant, va, Maribel.
5: És que primer només em volia llegir un perquè em feia molta vergonya, però bueno. Us en llegiré un de la primera part que es diu... A veure... Sí.
4: Sí, vigila, no caigui, que avui cau tot.
5: Sí? Em sentiu bé? Sí, no? Un de la primera part, que és Medeixes, d'aquesta part que ens parlava en Quim, i és que, clar, me'n vaig estar llegint varis i tots m'han agradat, tots han tingut el seu significat, però n'hi ha alguns que m'han tocat i llavors doncs, els he volgut, us els vull llegir. N'hi ha un que m'ha agradat molt perquè és que és tan agradable, que es diu Delicadesa. Diu, sigues suau, tracta els altres amb delicadesa, com si els haguessis de tapar el cos amb un llençol. Cada paraula conté una ermita secreta. Parla suau. Espolsa't els saquejadors dels dits i acaricia cada objecte com si fos un rostre i cada rostre una nota que només saps tocar tu. Suau, esberla suau la delicada seda de la felicitat fins a transformar-la en el fil amb què cosir els dies. Suau, suau com un coll devorant el fil d'una navalla mentre s'apaga un llum de sostre, talment un cometa extingit. Aquest és un, eh? I l'altre, de la segona part, que és Ganyotes, ostres, que aquest m'ha impactat molt, es diu El col·leccionista. Diu, avui fa un dia agradable, afirma la meteoròloga, per anar a la platja o bombardejar Síria. Ni massa xafagor, ni risc de boira. Uns agafen el vestit de bany, altres les presses. Cames que criden, corbades com arcs de triomf abans d'esfondrar-se. Peus que escapen, aixecant polsegueres de compassió, pedretes d'impotència. Què fer amb tantes pedretes? Què fer amb el cristall de les llàgrimes? Què fer dels punys tancats com nius morts? Què fer de l'inesgotable col·lecció de víctimes que s'amunteguen a les golfes entre el llaüt, el balancí i la pólvora? Què? Ja està.
4: Ara sí, hi ha algú que vulgui intervenir, fer alguna pregunta? En Quim, com a bon professor de literatura, se'ns generaven algunes qüestions abans que arribés l'Anna.
6: El que passa que quan,
4: sobre un moment,
6: quan llegeixes un poemari com aquest sense conèixer la poeta, sense saber el seu recorregut, té un sentit, però ara que ens ha dit que Pis 8 és important per ella, per lo que és, Pis 8 acaba d'agafar una dimensió totalment diferent. Us el llegeixo. Paleta, deixa de mesurar amb el metro la profunditat d'aquesta casa. No en saps res, de mi. No enderroquis la paret sense fer una reverència a les esquerdes, línies de la meva vida. Pengen records del sostre, capritxosos com estalactites, precisos com ullals, però res no em tornarà l'aroma del paper de flors de la infància. Ni la capa d'empremta sedimentant-se al pom d'una porta que s'obria com un llavi. Paleta, enderroca la paret i la nostàlgia. Fins que ens resti un cable vermell com la vena inflada d'un coll que crida noms que ja no hi són. És una altra dimensió, eh? És que, saps que m'ha vingut ara, Elisabet? Perdoneu, eh? És que m'ha vingut ara que la brigada ha estat muntant coses per la passejada de dissabte i han posat allà al fons de la biblioteca una bastida i han dit, quan han acabat de muntar-la, han dit la mirada del paleta. M'ha vingut al cap, perdoneu, eh?
3: Ah, sí, doncs em sembla encara m'agrada més la mirada del paleta, perquè és això, és que el meu pare era paleta, i llavors m'estimo, per cert, no sé si sabeu l'anècdota que en Brossa, quan li van dir ofici, l'època de Franco, clar, va posar ofici, i va dir, no, jo, poeta, li van dir, poeta, no, paleta. Li van dir, poeta, jo no existeix, era oficio paleta. Pues el meu pare era paleta. I llavors, o sigui, sempre he viscut molt el tema de les obres, i de petita anava allà amb la formigonera, i m'embrutava, i els cables vermells, tal. I llavors van morir els meus pares, el meu pare feia molt temps, la meva mare, i això, el pis... desmuntar aquell pis per mi va ser tornar a la infància, va ser això, un procés molt, molt, molt, molt trist. Llavors li tinc, és dels poetes que li tinc, poemes que li tinc més estimació, al pis buit. I res, són versos molt curtets, però això, i paleta, clar, jo estic orgullosíssima del meu pare, paleta, i visualitzo el paleta, el metro i tal. O sigui, aquest realment és el més, tots són metàfores, imatges, i és el més, jo diria que és el meu poema més autobiogràfic, i sempre hi ha un què, no s'ha de confondre el jo poètic amb el poeta, de vegades hi ha imaginació o altres coses, no, un llibre de poemes no és un divà de psiquiatre, de psicoanalista, però hi ha molt del poeta. El que més meu em defineix és el pis buit. També m'agrada molt la imaginació, és el que dèiem, la vida no és només, la vida està molt viva i la porta del darrere és la imaginació, l'inconscient, em foix, és quan dormo que hi veig clar, la vida no és només el que es veu, la realitat, sinó que té molts, molts túnels, per això el cirurgià hi ha molts d'aquests túnels. I coses que semblen sorprenents, jo tinc moltíssima imaginació, la gent sempre em diu, oh, quina imaginació que tens, sí, però és que la vida també, déu-n'hi-do, perquè el comentari... Avui fa un dia bo per bombardejar, Síria, és real. El vaig sentir, va sortir per la televisió, de no sé si era Iran o Iraq, no recordo, fa molt temps, la meteoròloga va dir que era un molt bon dia per bombardejar Síria. O sigui, jo tinc imaginació, però no tanta. Sí? I és el que va dir en Sagajewski, m'agraden molt els poetes polonesos, són meravellosos. Per això, com ens diuen els catalans, sois polacos, penso, que bé. Tinc dos en una perquè m'encanta la poesia polonesa. Deia això, la maldat, un vers d'en Sagajewski, que és un poeta meravellós, un poeta polonès. Per això abans quan hem fet la xerrera, una xerrada a la ràdio molt maca, que deia la poesia és necessària i en moments de crueltat, com les guerres mundials, sobretot la segona, hi ha la poesia polonesa, que és una meravella del món perquè neix per combatre la maldat de la Segona Guerra Mundial. Un vers d'en Sagajewski deia la imaginació no té tanta imaginació com la maldat. Per exemple, i per això ho dic, aquest no és un vers, és un comentari d'una meteoròloga. Això és la vida. Això és un carnaval. La vida, això al costat és res.
7: Algú té alguna qüestió? Mira, la Carme. Carme Fran. Carme, endavant.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.

0: 107.1 FM.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera, emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

0: Què tal, com esteu? Bon vespre, bona nit, benvinguts a la ràdio, benvinguts a la tornada amb aquests focs artificials que també ens han acompanyat en aquest inici perquè estem en aquests dies festius de revetlla d'aquesta diada de Sant Joan. Com és habitual, nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, en moments en concret, en moments de celebració, però també en moments d'aquells que necessiteu la companyia del 107.1 de la FM, estem al vostre costat. Un dia més en aquest dilluns, per part nostra, 22 de juny del 2026. Deixeu-me anunciar que, bé, després de Sant Joan s'iniciarà la programació d'estiu de la ràdio. Per tant, bé, un anunci que ja us ho confirmo, les setmanes d'estiu, la tornada, jo mateix un servidor que no us acompanyaré enguany amb més Ràdio Fórmula o, en aquest sentit, amb més programa llista musical. Fem una aturada, fem vacances, per tal de començar amb tota l'energia possible al setembre d'aquest mateix 26. Per tant, durant la temporada d'estiu, la meva franja horària segur que ja haurà una altra proposta, però, en tot cas, tant si és avui l'últim programa com si serà el de la setmana que ve, del dia 29, per acomiadar el mes de juny, en tot cas, ja ens escoltaríem també la setmana que ve. Ha estat un plaer, com és habitual, jo mateix, un servidor, en Joan Martí, qui es troba ara mateix en els comandaments de la nau de la ràdio, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Bé, doncs una jornada més, un dilluns més. Ja saps que la meva companyia, doncs amb l'objectiu principal d'arrencar aquesta setmana, que és una setmana especial. Hem deixat enrere aquest cap de setmana on desitjo que aquesta calor ben intensa, aquests termòmetres, que el mercuri no s'atura, va pujant dia rere dia, doncs s'hagi aprofitat per anar a la platja, per anar a la piscina, per prendre el sol o per tan senzillament posar-se en un lloc a la fresca. Tant se val d'on sigui, però que s'hagi aprofitat, crec que sí, les bones notícies també siguin les més protagonistes possible. Doncs bé, això, en qualsevol cas, ens estiguis escoltant en rigorós directe, com també en la repetició dels dimarts o bé en la jornada de revetlla o festivitat de Sant Joan, perquè aquest programa, doncs, també, per què no, també t'acompanya en moments assenyalats. Gràcies per ser-hi, ja saps, la tornada, on al llarg d'aquesta estoneta, durant una hora, anirem també, per què no, compartint-te aquesta selecció musical, aquesta llista musical, ara mateix de novetat, tot allò que sona, tot el que és més escoltat a les diferents llistes musicals, ho tens aquí, com també la nostra. Ja saps que tens una llista, i si tens Spotify, ja vas tard, ja aneu tard, ens podeu seguir, cada 7 dies actualitzem aquesta llista amb el més nou i el més destacat, que també, doncs, sona a l'estona de ràdio. Perquè no, ja ho saps, el més important, que la música no s'aturi, que el ritme tampoc, i és el moment d'anar-hi. Anem per la primera cançó de la jornada, i a més és una novetat. Ens agrada que els Amics de les Arts també facin noves cançons, i per aquest any tenen una que és molt bona. La que sona a continuació porta per títol un bon títol, segurament t'estimo, és com així titllen, com així titulen aquest nou tema musical.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

Saps què bé que sona el més nou dels Amics de les Arts? Segurament t'estimo. Així mateix, és el títol de la cançó. Segurament t'estimo. I aquí els hem tingut per tots vosaltres a la sintonia de la ràdio. Que bé.

0: queden masses presentacions per la Rosalia que podem extreure'n moltíssimes de bones dins l'últim àlbum, en aquest cas anomenat Lux, com el mateix tour i la mateixa gira musical que va fent arreu del planeta. Doncs a Rosalia, en aquest cas, ens hem quedat amb el seu Foco Rani. I també de novetat 2026, la Becky G està presentant nou senzill.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.
0: I arrenca d'aquesta manera, cançó estiuenca absolutament. Si necessiteu una empenta musical, doncs ara la Becky ja s'encarregarà de tot plegat, eh? Porta per títol EPA. EPA.

0: Doncs així és com es diu el títol, exacte, el, no, el més nou de Becky G, Epa. Doncs amb aquesta setmana especial de Sant Joan també estrenen aquests senzills. Compartim per vosaltres.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I canviem absolutament de gènere. Anem amb Justin Bieber i la Nicki Minaj amb el seu Beauty.

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: I com ens agrada la nit de Sant Joan.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: I quan faci falta en els millors moments, des de la tornada, com sempre, animant-vos l'estona radiofònica amb aquest tor musical, esperant això sí, com sempre, que aquesta selecció també sigui del vostre grat.
2: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

0: Doncs amb en Quevedo i el grup La Nueva Línia. I el seu Al Golpito. Acomiadem aquesta primera part del programa. Fem un moment d'aturades, escoltem els millors consells publicitaris. De seguida tornem amb molta més música. Encara tenim molta llista musical. Recorda que la pots recuperar, totes aquestes cançons i d'altres que aniran sonant a través de la llista oficial de Spotify. Si busques La Tornada a través del perfil de Ràdio Tordera, allà ens hi podràs trobar. Doncs això, ens aturem, tornem de seguida.
1: El retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Evidentment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.

0: Doncs segurament ja la coneixes i de sobres. És la cançó oficial del Mundial 2026. És de la mà de Shakira. Juntament amb Burna Boy. Això es diu Die Die. Doncs amb una de les cançons segurament més escoltades del moment hem iniciat aquesta segona part del programa. Som la tornada. Doncs aquí estem, acompanyant-te en aquests dies festius, en aquests dies de juny, amb molta calor, amb temperatures altes. Però vaja, la música sempre ens ajuda que tot plegat, sobretot que el mercuri no acabi de pujar tant com un s'espera. Vaja, des d'aquí, des de la ràdio, des dels estudis, ja us puc assegurar que malgrat tots els aparells i les pantalles que tenim davant, aquí sí està molt bé. Aquí l'aire condicionat ens està ajudant i molt, amb aquesta estona. En fi, ja ho saps, cuidar-se molt, sobretot passar per l'ombra, molta hidratació i sobretot si podem estar frescos, millor, millor. La fórmula perfecta, com sempre, a la ràdio, bona música, bon ambient i si hi ha algú que t'ajuda des d'aquí al costat o davant d'un micròfon, doncs millor que millor, clar. Desitjant que la música que està sonant al llarg d'aquesta estona també sigui del teu agrat. I per què no ara fem una festa? Doncs ho farem agafats de la mà conjuntament amb la Tour de Carol, aquesta banda que ens presenta això que porta per títol Una Party Plus. So
1: els dilluns les cantem totes.

0: Doncs aquest jove quartet català de pop-rock alternatiu anomenat La Tour de Querol, doncs aquí estan, presentant la seva música, presentant això que porta per títol Una Party Plus. Així ha sonat de bé. Tenen moltes altres, eh? Aquest senzill incorporat dins l'àlbum Per a Tots. Doncs aquí està aquesta banda que també ens acompanya en el dia d'avui, aquest dilluns 22 de juny.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Doncs en dies festius com aquests no pot faltar aquesta que es diu Fever Dream, de la mà d'Alex Warren. Que bé que sona això!
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Vinga, marxem cap als 80. El moment del Remember aquí a La Tornada amb aquesta balada del grup Starship. El títol... La coneixereu i de sobres. Nothing's gonna stop us now. Sona per aquí al 107.1.

0: Què? T'acabo d'enganxar cantant aquesta balada, una de les balades més famoses de l'època dels 80. I així mateix és el títol de la banda Starship i en concret el tema Nothing's Gonna Stop Us Now, que doncs també ens agrada recuperar aquells temes que potser teníem en un calaix. Doncs vinga, moment de fer el remember, de tornar-lo a posar en escena. I també, per què no, per cantar-la, perquè la canteu des de l'altre costat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Vinga, tornem cap aquí. Però en aquest cas ho farem de la mà de Nil Moliner el 2026. Dins l'àlbum, presentant Nexo, això és el Nexo 02, el títol Nuestro Jardín. Nuestro Jardín.

0: Doncs el jardí de Nil Moliner ens acompanya pràcticament a tancar el programa. Encara ens queda un parell de cançons més i ja plantarem aquest 22 de juny.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Perquè ara arriba una proposta, en aquest cas de Buhos, és el més nou amb el títol No hi ha pla B, però que a més aquesta cançó és una col·laboració amb l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, la Leire Martínez. Na, na.

0: Búhos i Leire Martínez i Cabe que ha cantado al aire en català. Això porta per títol No hi ha pla B, un tema que ja pràcticament ens tanca el programa, però l'última traca, i mai més ben dit, ben utilitzat aquest terme dins de la revetlla de Sant Joan, aquesta festivitat, doncs per què no que acabem amb el més nou de la Taylor Swift? Ja us avanço que això comença a entrar en escena i no s'aturarà aquest estiu 26.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Doncs sona molt i molt bé. El nou tema de Taylor Swift que ens tanca el programa. Sí, acabem. Com sempre, donar-te les gràcies que ens hagis acompanyat en aquesta estona de ràdio aquí al 107.1 de la FM. Recorda que pots recuperar el programa quan vulguis a través de la pàgina web oficial a www.radiotordera.cat. Que tingueu una molt bona setmana.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I res més, aquesta estona espero que també hagi estat del vostre grat. L'Spotify, allà trobaràs la llista musical amb totes aquestes cançons, la pots guardar i cada 7 dies automàticament també se't guarda perquè puguis descobrir tot allò que més sona a través de les playlists musicals. Que vagi molt bé, una forta abraçada, cuideu-vos molt i alerta amb la calor. Adeu, adeu!

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ràdio Tordera. Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquesta jornada d'avui dimecres 24 de juny, avui dia de Sant Joan, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. El pla, basat en un diagnòstic tècnic exhaustiu, posa en valor els actius reals del poble, ho explica el regidor Rafa Delgado.
2: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers. Sí. I això que...
3: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat a Barcelona. Som davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya i estem amb l'Eduard Cavallé. Eduard, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Gràcies per atendre'ns. Estem, no sé si en plena temporada de museus, segurament aviat serà així, ja tenim forces turistes per aquí al voltant. I avui hem vingut aquí perquè hem sabut que un tordarenc ha comissionat una exposició que barreja patrimoni i guerra civil. Explica'ns, com has arribat fins aquí a comissionar? T'interessa la història? Has estudiat sobre història? Explica'ns una miqueta com ha anat això.
4: Bé, doncs jo sóc investigador de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i vaig fer el doctorat sobre aquest tema, no? L'interès, doncs, ve per un interès personal per la guerra civil i també pel patrimoni, d'allò que sovint s'explica a casa, històries familiars, algun silenci de les àvies, aquelles coses que sempre, doncs, a un li criden l'atenció, aquella cosa del misteri, què descobrirem d'això, no? I bé, d'aquí va néixer el meu interès, vaig estudiar història, vaig fer el doctorat, ara, doncs, vinculat a diferents projectes de recerca que tenim des del centre on treballo, un sobretot de ministerial, on tractem què va passar durant la Guerra Civil i la postguerra també amb els museus i les seves col·leccions, s'ha produït aquesta exposició que barreja això, no? Aquest doble context de les peces que van arribar i també explicar què va passar durant la guerra i la postguerra, sobretot.
3: És un tema, suposo, que d'haver-hi parts proporcionals, de pantanós, complicat, amb molts de silencis parlaves tu, però també apassionant, no?
4: Clar, és això, és una història que realment es va silenciar perquè, diguéssim que en aquí iniciada la guerra i amb un procés clar de destrucció també de per part de sinetistes i anarquistes, al mateix moment hi va haver, doncs, una voluntat clara de salvaguarda, una política que al moment va ser moderna, que va funcionar, que es va fer, doncs, a través d'un procés habitual que era la incautació, però clar, aquest procés acabada la guerra, quan els franquistes, diguéssim que ocupen el territori i comencen a gestionar aquests dipòsits, aquests béns, aquest patrimoni que s'havia salvaguardat per part dels republicans, doncs de tot això no se'n parla, es silencia, bé, a través d'una metodologia dialèctica amb aquest recuperador de l'enemigo que hem volgut posar en el títol, i això, doncs, va quedar en el silenci. De la guerra només se n'ha sabut respecte al patrimoni, que el patrimoni es va destruir, però van passar moltes altres coses, i això, doncs, fins fa més o menys uns 20 anys en la historiografia recent, doncs, tampoc se n'havia parlat, i ara ja sí que fa uns anys que se'n parla, i això, i des del centre on treballo, doncs ara ja coneixem molts altres investigadors també què va passar amb el patrimoni durant la guerra, com es va salvar, on va anar, per als dipòsits on va passar, algun va creuar la frontera, va anar a França, altre va anar a Ginebra, i ara, doncs, el que hem intentat és saber què va passar després, no? Quan arriben els franquistes, què fan amb tot això, ho tornen els propietaris, tornen una part sí, una part no, saben a qui tornar-ho? Doncs és aquesta qüestió que sí que realment és pantanosa i és difícil, no?, de cercar.
3: Ens hem desplaçat de l'entrada del museu, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i anem a la sala concreta on podem veure l'exposició que has comissionat. Eduard, ha sigut complicat transformar tot allò que m'explicaves abans amb una tria d'objectes, amb situar-los en un espai? Suposo que forma part de la feina del comissari, però no fa que no sigui molt fàcil, això.
4: No, realment és una feina difícil, i sobretot per als historiadors, que som gent que tendim a enrotllar-nos i explicar tot el que podem, no? Per tant, aquí, en part, hi ha hagut un exercici de sacrifici, de no poder-ho explicar tot, però bé, hem intentat fer la feina de sintetitzar més o menys el més rellevant de la qüestió, no? aquest museu va ser important en els fets del 36 perquè va ser museu i alhora dipòsit, i per tant aquí van arribar moltes peces, centenars de milers de peces, que van passar per aquest procés de salvaguarda i incautació també. I clar, aquí havíem d'explicar per què es fa aquesta exposició en el museu sobre les peces dipositades i després explicar aquestes peces, no? Per tant, hem dividit l'espai en dues parts, un per explicar el context i tot això que abans comentava, i després, la segona part de l'exposició, hem intentat fer que les persones que vinguin sentin que tinguin una idea de què és entrar en un dipòsit. La idea és doncs que les peces estan penjades tal i com ho estan en els dipòsits, els actuals, no, del MNAC, però hem fet allà, hem jugat una miqueta amb un cartell franquista d'aquest servei de l'SD PAN i hem fet aquest exercici. Llavors el que trobaran les persones que vinguin és doncs totes les peces ordenades més o menys cronològicament, que van arribar aquí al museu per aquest context, no? A vegades trobarem peces que no tenen una alta qualitat artística, però en realitat van arribar perquè, acabada la guerra, els propietaris no van saber com fer-ho, no van poder físicament reclamar les peces. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces no reclamades, no retornades, i que el franquisme va decidir dipositar en museus, no? Aquest és un exemple, però això ho trobem a tots els museus de Catalunya i també en institucions públiques i privades, en esglésies, en universitats. Per tant, això és un fenomen compartit amb la resta de l'estat espanyol també, i ara, en aquest cas, l'exposició parla només de les peces que van ingressar aquí, al MNAC.
5: Per tant, és una exposició especial, no? Perquè el que dius tu, el protagonisme no sol emporta tant la peça, sinó el fet en si del viatge que ha fet aquella peça, de com ha estat tractada i com ha arribat fins aquí.
4: Correcte. Clar, aquí una mica la sorpresa i la dificultat va ser, doncs, amb els conservadors i les conservadores de la casa, doncs, per exposar unes peces que moltes vegades estan a les reserves, no? Són peces que fa anys que no han sortit a la llum, i no ho han fet per una voluntat d'ocultació i aquesta qüestió més de misteri, que diguéssim que aquí sí que la direcció del museu és on

0: total n'hi ha 135, algunes ja s'han retornat als propietaris. Hem fet un petit mural per explicar quines peces hi ha, però després no les hem posat totes per qüestions d'espai i també perquè dificulta el discurs, no? Per tant, trobarem una selecció de peces dels diferents orígens que creiem que tenen aquestes peces. Algunes que venen de fons privats, altres que venen de l'Església i altres que venen del que hem dit a institucions republicanes, exposicions republicanes, que és a dir, peces que els artistes van deixar a la República per exposar-se, al pavelló espanyol de la República de París del 37, en exposicions trimestrals que es feien aquí en el museu, llavors el Museu d'Art de Catalunya, i que, acabada la guerra, evidentment, aquests republicans han de marxar a l'exili, el franquisme no els hi torna i queden aquí les peces fins, bueno, passats 90 anys que encara hi són.
1: Per tant, aquesta exposició s'havia de fer aquí, al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Clar, aquesta exposició s'havia de fer aquí perquè aquestes peces estan aquí, no? Però, com deia abans, això és compartit amb tots els museus. Per tant, aquesta exposició que ja s'ha fet al Museu de Granollers és una cosa similar, al Museu de Mataró és un dels casos que han estudiat força bé quin és el, doncs, aquests fons que van arribar a la, durant la guerra i la postguerra, però això es podria replicar a molts museus perquè tots tenen fons com aquest, no? Fons de béns no retornats als propietaris i que han acabat els seus museus, els nostres museus, són museus públics.
1: Hem entrat dintre de l'exposició, una exposició que ens explicaves, Eduard, que de fet parla de la destrucció que porta la guerra, que sempre ens imaginem amb vides humanes, evidentment, destrossos materials, però també hi ha la identitat, la marca, la cultura. Aquesta és una història que de fet va d'això, no? De la por moltes vegades que generen aquests moviments i també del moviment que genera paral·lelament de salvaguarda que ens explicaves que fa que almenys avui tinguem també els museus obres d'arts molt destacades.
0: Sí, exacte. És el que dèiem, no? Això és una història comuna i compartida entre tots els humans, des de, com a mínim, que hi ha aquesta cultura que probablement deu ser des de sempre que hi ha els humans. Quan hi ha una revolució, una confrontació, una guerra, doncs sempre hi ha aquesta voluntat de fer mal a l'enemic a nivell físic, però també simbòlic. Per tant, és comú a totes les guerres que hi hagi destruccions, com també és comú que hi hagin, doncs, actes de salvaguarda, a vegades espontanis, a vegades no tan espontanis. Clar, aquí ens trobem en un exemple que no, per la nostra història, doncs, és paradigmàtic i, a més, és un exemple que cal reivindicar, no? Aquests episodis de la Guerra Civil, Catalunya tenia les competències en patrimoni des de l'any 32, la resta de l'estat espanyol funcionaria diferent, una mica similar, però amb una altra institució depenent del govern central de la República. Però aquí el que trobem, doncs, és aquesta campanya de salvaguarda del patrimoni a través de, diguéssim, aquest mètode legal d'incautació, de confiscació. Es va confiscar massivament el patrimoni i d'aquesta manera es podia moure, no? Perquè, clar, ja depenia directament de la Conselleria de Cultura i, per tant, el patrimoni es va moure per tot arreu, clar. Quan ja entrem en una operació d'aquest volum, perquè parlem de que aquí al Museu Nacional hi van arribar, doncs, unes 100.000 peces que es van moure, es van etiquetar, es van registrar, es va fer tot aquest procés, doncs passa tota aquesta qüestió, no? També d'un estat que ja era modern, sobretot a la República, a partir de les lleis republicanes de patrimoni l'any 33. Per tant, ja hi havia una metodologia de transport, de manteniment, de tot això ja estava creat i, per tant, nosaltres hem treballat en l'exposició amb la documentació que van generar aquests serveis de protecció del patrimoni republicans, els de Catalunya i en algun cas els espanyols, alhora treballem amb les mateixes peces, no? Aquestes peces que en si mateix porten la traça de la Guerra Civil i de la postguerra en elles, en algun petit desperfecte, però sobretot en els reversos, no? Ja era comú als anys 30 que en els reversos, quan una peça entrava en un nou museu, quan anava en una exposició, això quedés registrat, marcat en el seu revers.
1: No? I és precisament, ens trobem aquí en una sala on veiem quadres que curiosament podem veure del vers i del revers. De fet, estem aquí que tenim el revers d'una obra que ens pots explicar una miqueta. Veiem que, més enllà del que pogués ser una inscripció, en veiem moltes etiquetes i molts de números apuntats. No sé si ens pots explicar una miqueta què llegeixes tu de tot aquest marcatge, d'aquest Vaja, sí, etiquetatge que porta sí. aquesta obra.
0: A veure, aquesta obra és una peça que complexa, per tant, no sé ni si ho podré llegir tot, però més o menys el que ens condueix, per on ens condueixen aquestes etiquetes és per un periple que comença el 36,

0: 6 i acaba el 41, si no m'equivoco. En aquesta veiem que la peça va ser incautada a Madrid, perquè això ho va fer a la Junta Central del Tesoro Artístico. I veiem que va passar a un departament republicà que es deia el Departamento Especial de Información del Estado, no? Per tant, seria com els serveis d'intel·ligència republicans. En aquest cas, això passaria a la Junta Central del Tesoro Artístico i hem de pensar, perquè això no tenim proves evidents, però analitzat ja el context i sabent com va anar tot, hem de pensar que aquesta peça estaria a Madrid confiscada, passaria cap a Barcelona, cap a València, Barcelona, amb el recorregut habitual que també faria el govern central de la República, però allò en el moment extrem de que ja se sabia que la guerra era perduda i havien de marxar a l'exili, aquestes peces no es van moure, es van quedar a Barcelona, i llavors veiem les etiquetes, aquesta famosa, no, del recuperado del enemigo, que va posar doncs, aquest organisme franquista.
1: Que és el títol de l'exposició.
0: És el títol de l'exposició i veiem que és una qüestió, doncs, que va molt més enllà del fet administratiu, no? Que deixa aquesta impronta dialèctica franquista en la mateixa peça. I després veiem que la peça va ser fotografiada, va passar a Caja de Pensiones, que és un palau que hi havia aquí, que hi ha encara a Montjuïc, i va estar exposada, ningú la va reclamar o no es va retornar al seu propietari i va acabar dipositada aquí en el MNAC.
1: Estem avançant en aquesta sala d'exposicions, una sala d'exposicions que es va inaugurar al febrer i que havia acabat fet aquest mes de juny i que s'ha prorrogat. Això suposo que és una bona notícia, no?
0: Sí, és una bona notícia, és un èxit per nosaltres, juntament amb la Gemma Domènech, que també és la comissària d'aquesta exposició. Sembla que ha agradat, que té interès, que hi ha públic i, per tant, per nosaltres, encantats que s'allargui.
1: Quin és el feedback que has rebut? Què t'ha arribat a l'exposició? Suposo que t'han arribat coses bones i també han arribat crítiques, no?
0: Sí, com tot, sempre no es pot fer res a gust de tothom. Però no, la crítica jo crec que ha estat constructiva, bona. Sí que és veritat que és un tema que hi ha uns quants que tenim alguna expertesa amb això, però tampoc és un tema que sigui, no, que molta gent conegui. Per tant, és una nova aportació, una aportació més.
1: Què crida l'atenció? Què ha creat l'atenció en el que hem vist?
0: Clar, és que aquí hauríem de parlar una miqueta de què sap la gent d'aquest tema, no? Per tant, clar, quan la gent entra en aquesta exposició, moltes vegades no sap ni tan sols que l'art es va salvaguardar durant la Guerra Civil. A vegades, també, aquí ja tens un museu, diguéssim, amb afluència de gent de molts països del món, no? Per tant, clar, quan ve un xinès a veure aquesta exposició, doncs s'ha de donar per fet que, lògicament, no sabrà el context ni sabrà exactament què va passar amb la Guerra Civil, no? Per tant, s'ha de fer aquests equilibris on es pugui explicar i que una lectura així transversal permeti entendre com va anar, no? Per tant, jo crec que el feedback ha estat positiu, tot i la complexitat, les crítiques que han aparegut han sigut força bones.
1: Molt bé, suposo que aquí has explicat una part petita de tota la teva recerca, del teu coneixement, i no sé si del que ha quedat fora surt la necessitat o ja existia abans d'haver de fer, d'explicar molta més cosa al públic en general, ja no entenc no només acadèmic, sinó també al públic en general, a través d'un llibre que encara, de fet, com aquell que diu, no has presentat.
0: No, encara no s'ha presentat.
1: És així ara... o no? Hi havia molta més cosa que quedava pendent o el que hem vist a l'exposició també es reflexa en el
0: sí,
1: llibre? Com és això?
0: Hi ha molta més cosa pendent i cosa que tampoc hem pogut posar o he pogut posar en el llibre, no? Al final, intentar fer un llibre que arribi a més gent, doncs sempre té aquesta qüestió d'haver de reduir, la tesi va ser molt llarga i l'he hagut de reduir, doncs, això, aquestes 200 i pico de pàgines. Però bé, aquí he intentat que s'entengui el context de com va anar tot això, sobretot per la part franquista, que és on jo m'he centrat, no? Què va passar a partir del 38, quan ja s'ocupa Lleida, com a gest aquest servei franquista, i arribem fins als anys 40 per entendre què passa amb aquest panorama dels museus i de la gestió de patrimoni en etapa franquista, no?
1: M'explicaves que el que va passar aquí va sentar bases, que era una cosa que no s'havia fet. Hem arribat al dia d'avui, s'ha après de tot el que va passar museísticament, a nivell de protecció. Què n'opines de la situació actual si passés el que dius tu, un esdeveniment violent que sí. potser posés en perill la integritat de les obres artístiques que hi ha als museus.
0: Clar, aquí hi ha moltes vessants per respondre a aquesta pregunta. La ètica filosòfica de qualsevol tipus.
1: Però hi ha els mitjans,
0: a nivell científic i a nivell tècnic s'ha après, no? I de fet és el que comentàvem, aquest exemple que va ser nostre, no?, d'aquesta salvaguarda, això va tenir una repercussió internacional important a l'època, no? I d'això se'n van fer congressos i es va establir a través de la nostra experiència aquí a Catalunya i la de la resta de l'estat espanyol, es van sentar les bases de què s'havia de fer amb el patrimoni en temps de guerra a través d'un congrés que es va fer a París el 37, a través de l'Organització Internacional dels Museus. Aquelles bases s'han anat ampliant lògicament amb els anys i amb la trista notícia de que les guerres mai desapareixen i sempre n'hi ha. Per tant, diguéssim, és un corpus tècnic de què s'ha de fer, que cada vegada va creixent, no? Si n'hem après o no, doncs serà en qüestió de si hi ha guerres, no hi ha guerres, hi ha coses que s'allunyen clarament d'aquest debat, no? Però quan veiem què passa amb Ucraïna, amb Rússia, amb el desastre a Palestina, sobretot, veiem operacions molt similars, no? A Ucraïna més, a Palestina ja tenien altres problemes, però a Ucraïna sí que hi ha hagut operacions d'aquestes de rescat de peces, de buidar els museus per treure's del front, imatges d'aquestes que representen, doncs, la nacionalitat, aquesta idea de que les peces són més que una sola peça, sinó que té uns atributs, uns valors i que ens aporten aquesta identitat, no?
1: Eduard, moltes gràcies per rebre'ns aquí en el museu. Molta sort amb el que queda d'exposició i, evidentment, també amb aquest llibre que ens deies que presentaràs en breu aquí i en molts altres llocs, eh?
0: Sí, bueno, de moment, la setmana que ve el presentem a Madrid, a la Universitat Complutense, i el dia 29 de juny aquí a l'Institut Ametller.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Avui al Tordera Directe ens hem desplaçat a l'Institut Lluís Companys. Avui és un dia de nervis. Som a les portes de l'Institut Lluís Companys perquè avui es fa la selectivitat. Aquí s'agrupen alumnes del Maresme, des de Pineda, Calella, Malgrat, Palafolls i Tordera, que venen a examinar-se d'aquestes proves. Veiem molts alumnes, nois i noies, alguns pares i sobretot mestres que també els estan acabant de donar les últimes instruccions. Parlarem amb tots ells, amb pares, amb alumnes, amb mestres i també responsables de l'Institut Lluís Companys que avui acullen aquestes proves de selectivitat a Tordera. Estem a les portes de l'Institut de Tordera. Tenim una torderenca, però que ve des de Malgrat. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: Avui què fas aquí? Suposo que acompanyar. No sé com van els nervis teus, dels alumnes, de tothom. Avui et dona la sensació que hi ha molts de nervis aquí fora.
3: Sí, sí, en general sí, eh? Però, bueno, sempre allò, uns nervis ajustats, eh? Al mínim perquè puguin fer els exàmens bé i els podem acompanyar bé i...
2: Quins són els consells que els hi doneu d'última hora?
3: Els consells d'última hora, bueno, el que dèiem ahir, no? Descanseu, sobretot alimenteu-vos bé, que vingueu descansats i ben bueno, amb energies per fer els exàmens bé.
2: Val, són diferents jornades, també suposo que el descans a casa aquests dies o ja no s'ha d'estudiar més, com va això?
3: Bueno, ahir ja vam dir, no estudieu més, ja està, el que ja no podreu aprendre res del que ja no heu après i millor descansar i anar a dormir aviat que res, però bueno. Alguns ho segueixen, alguns no, però bueno, ja està bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, adéu.
2: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Heu vingut aquí a acompanyar, imagino, estudiants, alumnes...
4: Jo, en el meu cas, el meu fill sí que és alumne.
2: I com ha passat aquests dies?
4: Me'n penso que estic més nerviosa jo que ell, la veritat. És que fa coseta, eh? En veritat, aviam, són exàmens que han repetit 50 milions de vegades perquè es preparen molt bé actualment. Però realment es passen nervis, pobrets. És que és una prova que s'hi juguen molt i jo penso que no és massa just, la veritat.
2: Per què ho dius, això?
4: Perquè els nanos tenen molts nervis i això els hi poden jugar males passades. També trobo que la manera d'avaluar-los poder no és la més correcta. Molts cops penso que nanos que valen per algunes carreres que realment les farien molt bé, la manera d'avaluar-los no seria la més adequada per decidir qui entra i qui no a cada carrera.
2: Què vol estudiar el teu fill?
4: Vol fer psicologia perquè vol ser mosso.
2: I llavors, avui, si juga molt, com té els promitjos?
4: Home, porta un 7,61 de mitja, que està prou bé. I, bueno, avui està molt... Ell, a veure, en aquesta escola, ells venen de Freta, de Calella. La veritat és que es preparen super, super bé per la CL, per això la van triar. Realment fan molta repetició d'exàmens, per tant, es asseguren que no s'emprenten a una cosa desconeguda. També és cert que tenim molta informació perquè la mateixa Generalitat penja els exàmens i pots consultar d'anys anteriors, però bueno, realment clar, hi ha nervis perquè és això que diem, no? Que s'ho juguen tot una mica avui.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: De res.
2: Hem de viure una situació que suposo que els mestres avui han de solucionar, que són problemes d'última hora, identificacions, tot això s'ha de repassar, no?
5: Problemes d'última hora. Avui és com anar a l'aeroport i repassar tothom amb el DNI a la boca.
2: Molt bé, s'ha parlat molt als mitjans de comunicació de les mesures de seguretat, anticòpia, telèfons, rellotges, totes aquestes coses també les heu repassat a l'aula abans de venir aquí?
5: Sí, les hem repassat, vam enviar un comunicat. A hores d'ara esperem confiar que ningú tindrà la mala intenció de copiar en un dia tan important, però amb el temps que portem, amb aquest temps, estem veient formes molt originals de copiar. Trobo que és una mica radical arribar a aquest punt, però tota mesura serà correcta.
2: Molt bé, què tal estan els teus alumnes?
5: Estan nerviosets, però avui comencem en castellà, que és la meva matèria, i tenim la tranquil·litat que hem treballat molt, però tot i així és inevitable que hi hagi nervis.
2: Què s'avalua, precisament? Doncs avui es comença en català i castellà. Què s'avalua de castellà? Què és el que es valora en aquests exàmens?
5: De fet, avui es comença en castellà i anglès. Català serà demà. L'eix principal de la matèria, que és el que els té més nerviosos, és la part de llengua i de la reflexió de la llengua. Sobretot el famós per mínimo, que sentireu tothom cridant per mínimo, que els fan comparar dues estructures gramaticals o semàntiques, i crec que tots els nervis estan concentrats en aquest punt de l'examen.
2: Molt bé, recordes el teu nom i d'on vens?
5: Soc l'Alba López i vinc del Fred a la Calella.
2: Pregunto a totes, què tal?
6: Molt bé. Una mica d'incertidumbre per la duda, de no saber què ens trobarem, però bueno, a veure com va.
2: D'on veniu?
6: De Malgrat. Sí.
2: Hi ha alguna assignatura? Quines assignatures t'examines? Quina penses que t'anirà més bé i quina penses que tindràs més problemes?
6: M'examino de les troncals i dubtatives de matemàtiques aplicades i d'empresa. Tinc més dubte en mates perquè no he practicat el suficient, però bueno, encara queden 2 dies. I d'empresa vaig molt bé, la veritat.
2: Com has passat aquests últims dies?
6: Molt bé. Ahir em vaig anar de catamarà per desconnectar una mica i a veure com va.
2: Molt bé, moltes gràcies.
6: A tu.
2: Hola.
7: Tu
2: també vens de Malgrat?
7: Sí, també vinc de Malgrat.
2: També fas les mateixes assignatures que el teu company, o quines assignatures fas tu?
6: Faig les troncals, filosofia, empresa i matemàtiques socials.
2: Molt bé, pateixes per alguna en concret?
6: Una mica mates, però bé.
2: Molt bé, què vols estudiar?
6: Vull estudiar comptabilitat i finances a la Universitat de Girona.
2: Això vol dir que necessites una nota molt gran avui, aquests dies. Com es presenta per tu la selectivitat?
6: No, jo la veritat que he estudiat ho suficient i espero que em vagi bé. I com que la nota tampoc és molt elevada, estic tranquil·la. Moltes gràcies.
2: Bé, tenim a nosaltres una tordarenca que ve des de Malgrat com a mestra i ve com a coordinadora de batxillerat, l'Alba Norella. Alba, bon dia.
8: Bon dia, molt bon dia.
2: Avui suposo que ets un dia especial pels teus alumnes.
8: Sí, és un moment molt important. Hem d'estar aquí acompanyant-los i donant-los suports perquè això decidirà moltes coses del seu futur.
2: Molt bé, com heu anat preparant? Suposo que també és un curs. Avui és un dia que aneu parlant-ne durant tot el curs, no?
8: Sí, han sentit repetir la paraula selectivitat, pau, un munt de vegades. És un curs molt intens, es passen molt nervis, però bueno, ara ja és la prova de foc, la prova final, i els resultats ja està, ja tenen la feina feta.
2: Molt bé, avui quina és la teva feina avui aquí?
8: Jo estic aquí per donar suport, estic ara procurant que tots entrin, que tots portin el DNI, que tots portin la documentació necessària i després doncs tranquil·litzant-los quan surtin de cada examen o abans d'entrar a cada examen, perquè sí, és un moment de molt neguit, sempre hi ha algun examen que els va pitjor i surten una mica desanimats i hem d'aixecar els ànims per afrontar el següent.
2: Quins han estat els últims tips que els has donat o que els hi donaràs d'aquí uns minuts?
8: Jo que confiïn en la feina que han fet, que ja han treballat el que havien de treballar durant el curs i que procurin donar ser la millor versió d'ells mateixos, que ja han demostrat que són capaços, i ara endavant.
2: Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
8: Fins ara, moltes gràcies.
2: A les portes de l'institut, en aquests moments estan començant a cridar els noms dels alumnes perquè entrin a dintre de l'Institut Lluís Companys. Tenim a nosaltres la cap d'estudis, també professora de català, la Teresa Càceres, que avui també ha vingut aquí perquè l'Institut de Tordera avui s'ha convertit en l'Institut i Seu de les Pau de l'Alt Maresme. Això suposo que és una feinada.
7: Sí, però més que una feinada, és una experiència que es fa de molt bon grat i gust des de fa anys, i no és una experiència, és com el final de tota la preparació que es fa des d'un nen de primer d'ESO fins que acaba segon de batxillerat. I llavors què fem? Facilitar que puguin venir del nostre institut i que tots vinguin i estiguin molt més tranquils, perquè l'espai realment a les aules són maques, l'espai exterior, doncs Tordera, és molt més agradable que no anar al mig d'una ciutat i tenir tots els edificis. Els accessos són molt fàcils perquè ens arribin els busos i vinguin els pares com a acompanyants. Llavors, és una experiència que nosaltres vam començar a fer com a institut fa anys, ja abans del Covid. Ens hi van presentar voluntaris i la veritat és que de seguida la Universitat Pompeu Fabra, a la qual nosaltres estem adscrits, van dir que sí, que cap problema. Llavors tenim una relació, doncs una molt bona relació d'amistat i cooperació també amb ells.
2: Molt bé, com ha començat la jornada? Quina hora ha començat? Suposo que ja prèviament heu hagut de fer alguns preparatius a l'institut per rebre aquestes proves.
7: Sí, la veritat és que sense haver de ser avui, tot el tema selectivitat es comença a moure el mes d'octubre-novembre, quan comences a fer la previsió d'alumnes que poden venir, aules que tenim, taules i cadires. Llavors, el dia d'avui què fem? El primer dia obrim l'institut a les 6:20, llavors hem d'esperar que ens portin els exàmens, perquè els exàmens, la gent no ho sap, venen custodiats i són molt seriosos. Llavors ve una empresa que els porta i de vegades són els Mossos d'Esquadra qui també custodien i acompanyen aquests exàmens. Els entren a l'institut i llavors nosaltres avui aquí tenim dos tribunals. Un cop tenim els exàmens, nosaltres ja no fem res, hi ha les persones encarregades, però què fem? Obrim les aules, obrim els projectors, tenen els cronòmetres ja preparats, tenen els ventiladors, ja els hem obert les classes, tenen les taules ben alineades, per tant, això s'ha obert a les 6:20 del matí perquè els alumnes tots puguin estar còmodes fent selectivitat, doncs, amb unes bones condicions acadèmiques, climàtiques i d'entorn.
2: Hi ha també dispositius per intentar detectar possibles alteracions? Es parlava de sistemes per intentar neutralitzar rellotges, telèfons, dispositius electrònics.
7: Mira, nosaltres no els hem vist perquè no formem part justament d'aquest nucli més dur. Llavors jo m'imagino que les dues persones encarregades del tribunal hauran donat instruccions als professors que tenim aquí, doncs, que passen els exàmens i que potser són després els correctors. Llavors, dispositius, benvinguts siguin els detectors, però clar, treballem amb adolescents que també són molt habilidosos en fer i moure qualsevol dispositiu. Mira, és un tema que nosaltres avui no el treballem.
2: Són diversos dies de jornada, no sé si aquests dies també l'institut altera bastant la seva activitat.
7: Mira, i tant que altera, perquè el que fem és... Nosaltres som un centre de 600 alumnes, llavors el que fem, tenim cicles que ja ha acabat, PFI ja ha acabat, però amb l'ESO tenim els de quart d'ESO que aquesta setmana estan de viatge pel País Basc i llavors primer, segon i tercer d'ESO els tenim els 3 dies fent projecte de medi ambient pel poble. Llavors és una manera de sortir de les classes i tot el que fem més acadèmic i més escrit a les aules durant l'hivern ho convertim en projectes i en esport, per això que ens veureu a tots els espais públics de Tordera, al parc, a les places, al riu. El que fem és treure'ls i fer classe en primer, segon i tercer fora.
2: Molt bé, ens deies que també ets professora de català. En aquestes proves de les PAU, què és el que es demanen aquests alumnes? Quin nivell és el que es demana en aquesta selectivitat de català?
7: Mira, cada cop el que demanen més és... estan en un punt de refer la selectivitat a les proves PAU clàssiques i van per un camí de fer proves més competencials. Llavors l'any passat van començar amb aquest nou format d'exàmens i ells es trobaran els nous formats, que no volen que siguin tant d'estudiar o memoritzar, perquè al final van a Google, van a un bon llibre i s'ho proven, sinó que busquen exàmens més d'aplicar. Llavors, quan surtin els exàmens, veurem com són aquests exàmens, perquè la veritat és que, clar, tenim pocs models abans per poder preparar amb ells.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort i també molt d'encert en l'organització d'aquest esdeveniment.
7: Gràcies a vosaltres, perquè sempre com a poble és un plaer treballar a Tordera i treballar en qualsevol entitat o És que amb qualsevol persona i de Tordera, merci.
2: Amb les paraules de la cap d'estudis de l'Institut de Lluís Companys, acabem aquest Tordera en directe. Adéu-siau.
9: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a la Biblioteca de Tordera, concretament a la seva sala d'exposicions. Avui, amb una sala d'exposicions plena de fotografies. I quan hi ha fotografies, normalment solem parlar amb en Xavi Llop, el president de l'agrupació local de fotografia, el Fotoclub Tordera. Hola, Xavi, què tal? Com estàs?
11: Bon dia, doncs aquí estem.
2: Suposo que la teva salsa, voltada de tantes fotografies, a més, espectaculars.
11: Sí, tot és, aquí és tot natura. Pura i dura, no hi ha ni trampa ni cartró, és tal qual surten de la càmera, venen aquí.
2: Són fotografies de natura, després les comentarem més o menys les més destacades, però aquesta exposició s'emmarca dintre de la Setmana de Natura. Entenc,
11: Correcte, cada any fem aquesta exposició amb la Setmana de Natura. Abans fèiem la beca de Monfoto, el qual per temes econòmics l'administració doncs, ja no donaven ni la subvenció ni altres entitats donaven la seva subvenció per fer aquesta beca de conservació i ara portem el que és el concurs en si, com un catàleg ple de fotografies on poden admirar doncs, tot el que hi ha.
2: Molt bé, entenc una sala on hi ha fotografies premiades, em deies, per Monfoto.
11: Correcte.
2: En què consisteix aquest concurs i explica'ns també ben bé què és Monfoto.
11: Bé, Monfoto és inspirat per la natura, tal com ho diu, portem ja 30 anys amb aquesta i tracta sobre la natura, la conservació i la preservació de la mateixa. N'hi ha 8 seccions, que va dels mamífers, aus, altres animals, món vegetal, denúncia ecològica, suc aquàtic, activitat a la natura, paisatge, després tenim storytelling i tenim portfolis, que són documentals ja per estudis sobre la fauna.
2: Uh-huh. Són fotografies preses en algun terme o són fotografies que poden ser de qualsevol lloc?
11: És de tot arreu del món, és a la natura, no és en captivitat, i si és en captivitat, en captivitat l'autor ha de dir en la seva explicació que ha sigut presa en un zoo o en un centre de rehabilitació per animals perquè pugui participar al concurs. Llavors entraria a la que tenim aquí al fons meu, que és la denúncia ecològica. Que hi ha positiu i negatiu.
2: Molt bé, i pot participar-hi qualsevol persona en aquest concurs?
11: Qualsevol persona en aquest concurs. Han participat uns 65 països amb unes 16.000 fotos, és a dir, que hi ha uns 1.000 i pico autors i autores que han participat en l'any passat en aquest concurs.
2: De l'agrupació de Tordera, coneixes si en Tordera...
11: De l'agrupació de Tordera n'hi ha un parell que participen d'això, però malauradament, doncs, com podreu veure qui vingui aquí... No són totes, encara que siguin bones, no són totes les que passen fins al final.
2: És difícil, l'entenc, que hi ha molta competència.
11: Hi ha molta competència i les fotografies són boníssimes.
2: Molt bé, doncs d'aquí ara un moment les comentem. Molt bé, Xavi, volem que ens acompanyis a visitar aquesta exposició, que recordem l'horari de visita aquí a la biblioteca.
11: Doncs és de dilluns a dissabte, l'horari de la biblioteca. Com sabeu, dilluns i dimecres s'ha tancat al matí i l'horari és a la tarda, però els demés dies és de 10 a 1 i de 4 a 7, crec que si m'equivoco, a 8. Ara ho han de mirar els
2: programes.
11: Els programes.
2: I fins quan està oberta l'exposició?
11: Està oberta fins al 12 de juny.
2: Molt bé, per tant encara tenim dies.
11: Sí, sí.
2: Vinga, va, comencem amb una primera fotografia. Explica'ns què és això.
11: Aquesta és el primer premi de mamífers entre la supervivència de la natura de fauna salvatge. És tal com ho implica aquesta imatge. És una guineu amb un altre depredador. Bueno, en aquest cas és un conill. Bueno, és semblant a un conill, no és un conill un conill, sinó que és, com se diu aquí, a veure si ho miro, perquè les piques es diuen.
2: Molt bé, què destacaries a nivell fotogràfic d'aquesta imatge?
11: Bueno, doncs aquesta imatge ho diu tot, no? Que, com he dit, que és molt, molt impactant i la supervivència de la natura. Podem veure com la guineu intenta caçar el conill, però el conill és més viu que no pas la guineu, no? D'això i s'escapa pels pèls, el qual ja, doncs, ja no té oportunitat de tornar-hi a fer.
12: Aquí.
11: Aquesta és dels Premis d'Aus, al qual veurem tota una imatge de, és del Norfolk, del Regne Unit, decenes i milers de territs grossos, el qual només va captar l'autor, només un, que podeu veure aquí, un que va obrir les ales, i això va cridar molt l'atenció al jurat, i és per això la van cridar aquí, els colors càlids de bon matí, esperant a que se pugi el sol i poder obrir les ales i poder començar a volar i a caçar, doncs, els peixos corresponents. Bé, aquí podem veure els altres animals, primer premi, amb aquests ulls brillants, no és pas un dimoni, sinó
12: sembla,
11: que és...
12: Sembla del correfoc, això, eh?
11: Sí, sembla... Si vinguin aquí els del correfoc de Tordera, bueno, se l'emporten, aquesta foto. Doncs no, és una papallona nocturna, el qual, com qualsevol mamífer o qualsevol persona, se'ns il·lumina els ulls amb un toc de llinterna, i la papallona nocturna, doncs, té això, no? Quan l'enfoques una mica de llum o un petit flash, doncs fa crear aquest ambient de dimoni, no? És una papallona nocturna que només va a les nits. Bé, estem aquí ara en el món subaquàtic, que el primer premi, doncs, és Ain, de França, on es deu, ell diu que tots els estius va a un llac al sud-oest de França per fotografiar els nenúfers que es poden veure allà. I aquesta és la guanyadora. Per a nosaltres, pel llibre, per la portada del llibre, vam triar una altra imatge, que ara veureu, que és aquesta, que és una balena, vale, de les Malvides, que es va crear, doncs, que cada vegada tenim menys, i van crear la importància de fer la portada del llibre sobre aquest mamífer, que són les balenes.
12: Semblen dibuixos més que fotografies, Xavi. Com és això?
11: Sí, perquè el subaquàtic, les càmeres, no sé si heu vist mai alguna càmera, porten com una protecció, com un ull de peix, que li diuen, que protege i deforma i fa unes llums, a part que tenen llums ells mateixos, per poder crear aquest efecte lumínic dins de l'aigua. En canvi, que la balena és llum natural del cel, del primer raig del sol que hi ha en el Mediterrani o en l'oceànic, no sé, en el mateix, en això que està aquí. També tenim art de la natura, que és una categoria més del que aquest concurs en foto, i com podem veure, és aquesta magnífica fotografia.
12: S'ha fet un quadre, això, Xavi.
11: Sí, és fet amb els reflexes de l'aigua, amb una fulla que passava per allà, i a més l'autor la titula, no? que diu així, que és un poema, no? És una forma de cor com un cor, no? Que llisca a la deriva per un rierol tardorenc, millor dir, estava jo amb Tordera, jo anava a dir tordorenc jo ara, ojalà, i dins bosc, bueno, i dibuixa uns reflexos rítmics sota el pont, com els versos d'un poema d'amor, no? Sembla tal. I com podeu veure, hi ha taquetes al qual no es poden tocar, no es poden fer retocs. Quan nosaltres demanem a l'arxiu RAW, no pot haver netejat ni la fotografia ni res. Tot el que hi ha aquí és real, tal com surt de la càmera. Si no, queden desqualificades. Ja tenim aquí, doncs, el món vegetal. El món vegetal tracta d'això, del món vegetal de boscos, de tot arreu de muntanyes, on hi ha sí, una mica de món vegetal. Aquí tenim el segon premi, que sempre com si ara sortís per aquí en Nomo, en David el Nomo, sortís per aquí, o un barrufet, doncs és un macro fet on sembla un altre món, una altra vida, no? d'aquesta diversitat. A dalt podem veure un altre cultiu de món vegetal, vale? Que és Espanya, un instant d'harmonia visual i tensió compositiva als camps Vimetera,
12: també sembla
11: de Canyamares,
12: quadre, amb uns colors molt vermells. Eh?
11: Correcte. I l'altra fotografia que veurem al costat d'aquesta, que és un arbre també molt prestigiós i gran i antic, el moviment, aquesta llarga exposició, que veieu que el moviment de les branques té un cert moviment i fa, doncs, que sigui una altra lectura molt maca, i amb aquesta petita boira que fa al fons, doncs fa un paisatge molt relaxant, encara que sigui el món vegetal, però aquí hi ha món vegetal a tot arreu, no? I l'altre és un bosc aquàtic. Encara que pot semblar el que ho vegi i diu, hòstia, estan seques les branques, no? Pues és un bosc aquàtic, com podem veure aquí a Barcelona en el no me'n recordo d'on dir-ho.
12: El fòrum,
11: correcte. Que hi ha també un bosc aquàtic, doncs semblen això, però aquest és de Romania. Bé, aquí podeu veure denúncia ecològica. Aquí tenim el positiu i el negatiu de lo que fa el ser humà, vale? i el medi ambient.
1: La imatge més crua, no?, de tota l'exposició.
11: Sí, correcte. Això, eh? I aquí hi ha positiu i negatiu. A dalt podem veure, doncs, a Hongria, una fototaxi, no?, positiva de sota la, un encanteri del fanal, doncs, on les efímeres van, doncs, a la llum, no?, i acaben mortes perquè queden cremades i atropellades també pels cotxes que passen. Aquí és la maldat del ser humà, el qual, això també ha passat a Tordera, i ho he denunciat, enganxen cola en un filferro i tal, perquè l'ocell s'enganxi, viu, després el cacen per vendre en el mercat negre. És aquest, la fotografia. Que no pateixin, que el fotògraf va denunciar-ho, el que vaig fer jo, i la foto serveix com a denúncia. Aquest altre és, doncs, el pa de cada dia en aquest món. Animals agafats a l'intempèrie, salvatge, i portats al mercat negre per vendre i fer els seus espectacles, com poden ser la Índia, com poden ser altres països. A dalt és una positiva, un os formiguer, el qual el van salvar com aquí al Seprona, diguem-ho així. Uh-huh. Els van salvar i van portar al veterinari, i com persegueix el seu salvador, que és el veterinari, no?, com hem dit, com un animal de companyia, no? No deixen de ser animals que també tenen sentiments i van a la joc. Aquí baix, doncs, veiem una hiena, vale?, en la Zaria, a l'estat de Nigèria, i una serp, al qual fan espectacles i es maltracten per poder que estiguin suaus i poder ser fer. Si veieu només l'animal, és com un gos d'això, té la cua cap a baix, que té por, està aterroritzat, per molt salvatge que sigui, està aterroritzat i té, porta un coll aquí, i a més a més tenen cadenes i tenen d'allò. I a dalt, doncs, bueno, la denúncia ecològica és aquí un trisímbol, no?, de les nostres mesures de protecció climàtica. Les lones geotèxtils de la glacera semblen haver estat col·locades a misfer, no?, i estan aquí abandonades a Déu del món. Tot això contamina. I bueno, ja venim amb un premi molt especial, que és de 30 anys. És la primera vegada que guanya l'absoluta, a part del seu premi, l'absoluta en el món, una fotodenúncia, que és de l'autora L'Emi Jones, del Regne Unit, el qual a Tailàndia, gràcies a la seva intervenció i altres fotògrafs sobre natura, van poder aconseguir denunciar aquesta tigressa, que estava tancada com una presó en un d'això de 2 metres quadrats, el qual la tenien només per criar i vendre al mercat negre. I aquesta fotografia és el mateix dia de la seva alliberació. Se posa així els felins, de tots els felins, siguin grans o petits, quan estan malalts se posen contra la paret i sembla que aquí digui, per fi surto d'aquesta presó. No? Ara està en un centre, fins a veure si se la poden recuperar, i si no, doncs almenys morirà més tranquil·la i no sense agressions. Bé, doncs aquí a Montfoto, a la biblioteca, teniu aquesta exposició de Montfoto tan magnífica que podeu veure dins el seu horari. Vale? Recordeu que els dilluns i dimecres està tancat al matí, però la resta està obert a matí i tarda. Només cal entrar a la seva web i mirar els seus horaris. I res, convido tothom per aquesta Setmana de Natura gaudir d'aquestes magnífiques fotografies d'arreu del món, el qual és un espectacle, i amb aquesta música que escoltem de fons de la Yoko Suzuki, que se va enamorar de nosaltres, de Montfoto, i el qual es va crear 12 composicions, vale? Una per cada guanyador.
1: Doncs molt bé, amb aquest convit nosaltres el convidem al Tordera en directe. Gràcies, Xavi, per atendre'ns.
11: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
10: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
13: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
10: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
13: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
14: Dental Company, porque sonreír es salud.
13: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Som al camp de futbol de Tordera. Aquest cap de setmana s'haurà jugat la Champions femenina de futbol, però nosaltres abans gravem avui aquesta edició amb una futbolista. No sé si t'agrada, Laia, que et presentem com a futbolista. Com et presentaries?
15: No sé, futbolista, però també estudiant, però no sé, no... Bueno, no tinc sisplau.
2: Quan et penses en el teu futur actualment, el penses amb el futbol o no penses en el teu futur? Com te'l planteges?
15: Bueno, encara no ho sé molt bé, però ja potser el futbol ara és més com a hobby i ara potser em centro més en els estudis i en el que vull treballar i el que faré.
2: Molt bé, parlem amb tu perquè sí que alternes els teus estudis amb el futbol, però ho fas molt lluny d'aquí.
15: Sí.
2: On t'estàs visquent actualment?
15: Ara estic visquent als Estats Units, a Oklahoma, un poble petit que es diu Weatherford, i jugant a futbol i estudiant allà.
2: Molt bé, quina vinculació té el futbol amb els estudis?
15: Bueno, allà el futbol amb els estudis va molt relacionat perquè amb el futbol et poden donar una oportunitat per estudiar, et donen beques, t'ajuden a estudiar, t'incentiven més.
2: Mm-hmm.
15: Tot ajuda.
2: Perquè no és el primer any que estàs als Estats Units, sinó que és el segon any, si no ho tinc mal entès.
15: Sí, aquest és el segon ja.
2: I has estat a llocs diferents.
15: Sí, el primer any vaig estar a Idaho i aquest any vaig canviar i vaig anar cap a Oklahoma.
2: Explica'ns per què vas canviar.
15: Això perquè al principi tot anava molt bé i tal, però després l'entrenadora no em va acabar d'agradar i després van fer moltes renovacions a la universitat i tal, i econòmicament no em podien donar després més ajuda pel segon any i vaig haver de canviar.
2: Uh-huh. Per tant, vas acabar tu els estudis de batxillerat aquí a Catalunya.
15: Sí.
2: I després vas decidir anar als Estats Units.
15: Sí.
2: Com va ser aquesta decisió? Era una cosa que tu ja tenies pensada de feia temps, va venir de cop i volta, va sorgir una oportunitat?
15: Bueno, això va ser bastant a l'últim moment, perquè jo estava a segon de batxillerat i encara no sabia molt bé què fer, no sabia què volia estudiar després, i vaig decidir anar al Saló de l'Ensenyament i sabia que potser volia fer criminologia o així, però per anar al Saló de l'Ensenyament em va ajudar per orientar-me així. Allà vaig trobar que hi havia beques, agències que donaven beques per anar als Estats Units, i em vaig informar, i vaig anar informant, i al final vaig decidir anar cap als Estats Units a estudiar.
2: Et va costar prendre aquesta decisió?
15: Una mica sí, perquè tampoc havia viatjat massa, mai havia anat amb avió, deixar-ho tot. L'anglès en sabia una mica, però tampoc és que en sapigués massa. Però al final vaig decidir anar-hi i ara estic.
2: Entenc que va ser una decisió teva, per tant, llavors ho vas haver d'explicar al teu entorn. Com van reaccionar quan ho vas començar a verbalitzar, si més no?
15: Bueno, primer els vaig dir, els meus pares ja em van ajudar a prendre la decisió també una mica, i després, quan jo vaig dir als meus avis i així, els va semblar que no tenien massa clar, que deien que tornaria abans i no sé, però al final em vaig quedar i em va agradar molt l'experiència.
2: Molt bé, ara portes 2 anys en allà, sí. Dius que t'agrada l'experiència. Explica'ns, segurament l'esport universitari és molt diferent el d'allà del d'aquí, no?
15: Sí, allà és... entrenem cada dia, és tot molt més intens, sempre t'ajuden a combinar-ho amb els estudis, és entrenar cada dia, gimnàs, els partits, és com més professional. I...
2: Explica'ns en més detall, doncs, com és un dia habitual teu actualment d'aquest curs que ja s'ha acabat?
15: Allà al matí, hi ha el gimnàs aviat al matí a les 7 o així, tenim que anar al gimnàs, i després, un cop acabem, podem anar a esmorzar, tenim totes les classes al matí, després ben dinat tornem a tenir entreno, i després ja tenim lliure la resta del dia.
2: Entreno de quanta estona feu?
15: Depèn del dia, perquè tampoc ens volen carregar algun dia o així, però de normal hora i mitja o 2 hores.
2: Això cada dia de la setmana?
15: Sí.
2: De dilluns a divendres?
15: Sí.
2: Caps de setmana, partit?
15: Sí, partit o entre setmana, el dimecres o el dijous, i després un altre el dissabte o diumenge, depèn.
2: Molt bé, a quina lliga, a quina categoria estàs jugant i quins desplaçaments has de fer?
15: La lliga és la NCAA Divisió 2, que és... no sé com explicar-ho molt bé.
2: Bueno, intenta-ho.
15: Sí, podré. O sigui, hi ha primera divisió i segona divisió, però no van relacionades com el que puja, el que queda primer puja, sinó va per zona i per la quantitat d'esports i el gran que sigui la universitat. I ara és això, divisió 2, i de moment anar jugant.
2: És una lliga, entenc, universitària, però.
15: Sí.
2: I llavors, contra qui jugueu els partits?
15: això no és per, va per als estats del voltant o que són de la mateixa similitud, que tenen més o menys, són igual de grans i així, i el mateix estat o és algun estat del voltant, però que es va tot arreu amb l'autocar i així.
16: Ens has dit que estàs a Oklahoma.
15: Sí.
16: No tinc massa situat dintre dels Estats Units. Ens pots donar algunes pistes, més o menys, sí, que estaria en part. Això seria cap al nord?
15: No, està més al sud.
16: Més
15: està,
16: aviat.
15: Si Texas és l'últim que està més avall, està a dalt. Uh-huh. Una mica.
16: I els desplaçaments que feu, la imatge dels Estats Units és que quan es fa esport es fan molts de quilòmetres, que es fan amb avió. Sí. Quin és el teu cas?
15: El primer any sí que eren moltes hores i llavors sí que anàvem amb avió i que al principi era com molt professional, però després aquest any, com que és més a prop, bueno, que per ells, per mi no és tan a prop, eren 3 o 4 hores a vegades.
16: Amb autobús.
15: Ho fèiem tot amb autocar, però bé.
16: I com ha anat la temporada? Perquè entenc que ja has acabat. Sí. Que estiguis a Tordera és evident que segurament els estudis han acabat. No sé si la temporada de futbol també, sí, coincideix amb el calendari acadèmic.
15: Allà, la temporada de futbol només dura el primer semestre i el segon són tot amistosos. I aquesta temporada crec que ho van fer prou bé. Vam quedar segones a un punt de les primeres, però després els primers quatre es classifiquen a un torneig i ens van eliminar la primera ronda. Però bé, de...
16: Estàs contenta, diguéssim, de com, sí, ha anat la temporada. És a dir, de cara a l'any vinent, ja en parlarem més endavant, no et planteges fer un canvi d'universitat com vas fer fa un any?
15: No, de moment intentaré seguir els anys que em queden allà i jo crec que aquest any ho podrem fer més bé i podrem avançar més rondes en el torneig.
16: Uh-huh. La teva relació de futbol, estudis, com la portes? És a dir... Què et motiva més? Entenc que els estudis, pel que ens has explicat fins ara, no? Però segurament deu costar de combinar un esport amb una exigència, pel que em dius, important, sí, no?
15: Bueno, allà els estudis sí que t'ho faciliten tot molt més. Perdona.
16: Digues.
15: Em poso una mica nerviosa.
16: No passa res.
15: Això allà t'ho faciliten molt més perquè... saben que ets esportista i tal, i te posen ja les classes en uns horaris que sàpiguen que no tens entreno ni res, i allà sí que no compten tant els exàmens, potser també et posen deures per ajudar a pujar nota, o te donen activitats per poder pujar nota que no són obligades, i així també t'ajuden.
16: Perquè en la classe hi ha alumnes que practiqueu esport dintre de la universitat i gent o altres alumnes que no fan esport?
15: Sí. Estem tots junts, tant gent que fa esport com gent que no.
16: Molt bé, Laia, veiem que portes la samarreta. Entenc que és el teu equip.
15: Sí, aquest és l'equip d'allà.
16: Com el podem seguir des d'aquí? Com ens recomanaries que poguéssim seguir els vostres resultats?
15: Bueno, hi ha la pàgina web de la mateixa universitat, que hi ha tots els equips de cada esport, o si no també l'Instagram, sempre... Cada partit pengen els resultats o aquest ja demà hi ha partit o qualsevol cosa.
16: Uh-huh. A nivell teu, com et anarà la temporada?
15: Bé, jo crec que bé. He jugat de mig, tampoc... He tingut minuts, però bueno, bé, jo crec que bé.
16: És la teva posició natural o des de fa temps t'han canviat o com ha anat això?
15: No, jo sempre he jugat de mig. Sí que a vegades que t'entra no m'ha intentat posar també més endavant, a la delantera o així, però la meva posició natural és el mig.
16: Mig ofensiu, entenc, llavors.
15: Sí.
16: Molt bé, des de quan fa que jugues a futbol?
15: Des de que tenia 4 anys que vaig començar i ara...
16: I com va ser que comencessis? Te'n recordes? Perquè si dius que tenies 4 anys no te'n deus recordar. O què t'han dit, almenys, bueno, a casa teva?
15: No sé, suposo que sempre estava amb els meus cosins més grans, que sempre estaven jugant a futbol i sempre estava mirant a veure qui s'apuntava i jo sabia que els més grans s'apuntaven i vaig dir, pues l'any que ve m'has d'apuntar perquè per mi encara era massa petit o així, i ja... Jo vaig insistir i em van apuntar al final.
16: Durant molt de temps ha sigut complicat per les noies que els agradava jugar a futbol, trobar equip.
15: Sí.
16: Tu has tingut dificultats?
15: Bueno, sempre he jugat amb nois fins que als 9 anys o així em vaig cansar i vaig decidir anar a jugar amb noies. I sí que quan vaig voler fer el canvi, trobar equips femenins va ser difícil. I al principi anava fins a Girona per jugar el que vaig triar anar a Girona, però perquè al voltant no hi havia massa equips.
16: Sorprèn que passi això i, en canvi, el Barça estigui jugant la Champions, com no sé si consideres tu que és un dels millors equips femenins del món.
15: Sí, per mi és el millor, però veurem aquest cap de setmana la Champions. També sí que és veritat que ara que quan jo vaig intentar buscar equip femení sí que costava més, però ara ja ha crescut un piló, hi ha equips a cada poble quasi.
16: I creus que això és pel Barça, perquè hi ha més presència als mitjans de comunicació o per què?
15: Sí, bueno, amb el Barça, que al principi va començar a guanyar, va fer que la gent també s'interessés més i després més campanyes que van fer la federació i així ens han aconseguit que anés cresquent tot.
16: T'emmiralles amb algun equip, amb alguna jugadora o vas a la teva?
15: Bueno, jo sempre soc del Barça, llavors sempre he mirat més del Barça i però la meva jugadora preferida és l'Alexia. Mhm.
16: Insisteixo que ja ho hem dit al començament, avui estem gravant aquest Tordera en directe. Quan les vegi, quan l'escolti l'audiència, serà dimarts de la setmana vinent, s'haurà jugat ja a la Champions. Quin és el teu pronòstic per aquest partit? Què passarà?
15: Jo crec que serà difícil, però potser un 2-1 a favor del Barça, jo crec.
16: Molt bé, ja ho veurem, això, no? Molt bé, entenc que des que estàs als Estats Units passes pràcticament, no sé, molt de temps, no? Suposo, als Estats Units, i llavors vens aquí a Tordera. Més o menys, quina proporció estaríem parlant?
15: Sí, bueno, faig de l'estiu de l'agost al desembre, el desembre vinc aquí per Nadal i així, i després a finals de gener fins ara, a principis de maig, torno a ser aquí. Llavors, crec que estic 3 mesos aquí a Catalunya i després la resta estic allà.
16: Com ho portes, això? Que tens amistats aquí, tens amistats allà i no acabes de tenir amistats al lloc? Com es porta una vida així de tants quilòmetres?
15: Tinc amistats ara tot arreu i això també és bo, perquè sempre puc anar a qualsevol lloc i tinc alguna amistat, però quan estic aquí a vegades trobo a faltar les meves amigues d'allà i quan estic allà trobo a faltar la família i els amics d'aquí, però bueno, sempre ens anem a enviar missatges i fem videotrucades i... Uh-huh.
16: En principi, això, la carrera són 4 anys, estàs acabat el segon any. Penses ja en el després d'acabar la carrera o és una cosa que deixes per més endavant?
15: Bueno, sí que vaig mirant una mica, però encara no tinc molt clar què faré. Mm-hmm.
16: Molt bé, ja per acabar, amb aquestes diferències d'estar en un lloc o l'altre, quan vens a Tordera segurament deus trobar les coses canviades, no?
15: Sí, a vegades sí que... Vaig pel poble i veig que això és diferent o aquí van canviat.
16: Però... Alguna cosa que t'hagi quedat l'atenció de les últimes vegades que has vingut? O ara aquests dies, no? L'últim, quan vas venir? Ara, quan has arribat?
15: Vaig arribar al maig, però sí que he vist tots els murals que han fet ara nous. Això que m'ha creat l'atenció. Això no ho havia vist abans.
16: Molt bé, doncs Laia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
15: Moltes gràcies.
1: Comencem una nova edició del programa Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a Pineda i tot això té relació amb el concert que es farà el 24 de maig a l'Església de Tordera, un concert que doncs, feia molt de temps que no hi havia concerts a l'Església de Tordera i en aquest cas serà un concert de gospel amb la formació Fil de Gospel que actuaran benèficament per l'entitat Adeseo, Esofagitis Eosinofílica. Hem vingut al local d'assaig, encara queden uns dies perquè es faci aquesta actuació, però volem conèixer aquesta formació de gospel que vindrà al nostre poble. Tenim amb nosaltres el director, en Rubén Espinosa. Hola, Rubén, què tal?
17: Hola, molt bona tarda.
1: Avui estem amb ell, que estan a punt de fer aquest assaig. Rubén, primer de tot, explica'ns, escolta'm, com és que feu aquest concert? Esteu habituats a fer concerts benèfics? El vostre grup, una miqueta, quin plan té de concerts?
17: Doncs nosaltres, el 90% dels concerts que fem són benèfics i en aquest cas és la segona vegada que col·laborem amb Adeseo. El primer concert va ser la primera vegada que es va celebrar el Dia Europeu d'aquesta malaltia i ho vam fer a l'Hospital Modernista de Sant Pau, a l'Església. Va ser un concert maquíssim i van quedar molt contents. Nosaltres sempre intentem, no?, col·laborar amb entitats d'àmbit local i en aquest cas és una entitat d'àmbit nacional que també té presència a Madrid i a Catalunya i a diferents delegacions. I llavors va sorgir aquella simbiosi entre la seva entitat i la nostra i ens van quedar sempre amb el número de dir, bueno, la propera vegada volem fer alguna cosa més a nivell local, no? I llavors aquest any, que és el Dia Mundial, el dia 22 de maig, que serà el Dia Mundial, volíem fer un acte doncs més a prop de la seva seu, no? Llavors van escollir Tordera i van buscar un espai, no? Llavors ens van dir, l'església, què tal? Doncs van dir, bueno, doncs anem a mirar l'església, vam anar a veure quina acústica tenia, llavors, en real, que aquesta acústica és com més...
1: Sí, és molt gran, l'església.
17: És molt gran. Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però No us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar de mans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina, no? O sigui, fer ballar la gent i, sobretot, poder col·laborar amb entitats que creiem que fan una funció molt important.
1: Molt bé, avui som a una antiga biblioteca de la Mancomunitat, som a l'espai Sara Llorenç. És aquest el vostre lloc d'assaig habitual? Depenent de les actuacions que feu, us assageu en un lloc?
17: No, normalment sempre fem... Aquest és el nostre espai des de fa molts anys. Sempre assagem aquí i alguna vegada hem fet... Bueno, fem proves de so a assaig general, però normalment la nostra seu sempre és aquesta, tots els dimecres, a les 9. Els que estan aquí a la plaça de les Mèlies ja ho saben, i els que viuen aquí també fins a les 11, que ja parem.
1: Hem tingut feina per començar l'entrevista perquè a través d'aquesta megafonia, a través d'aquests micròfons, has hagut de demanar silenci, perquè aquesta sala és plena de gent.
17: Sí, sí.
1: Quants sou i quants actuareu?
17: Ara en actiu som uns 57 i normalment als concerts pues, rondem la cinquantena, que és una coral, ja, diguéssim, d'un format mitjà tirant cap a gran.
1: Uh-huh. A més veig que hi ha instruments musicals.
17: Sí, sí, ara falta el pianista, però tenim baixista, bateria... organista, pianista, i després jo també toco el piano, la guitarra, ho acabem d'omplir. I també tenim, si enfoquem aquí, tenim un trombó. Bueno, aquí hi ha unes convidades de la República Txeca, però hi ha un trombó aquí, que també tenim un trombó perquè fem un tema així més Dixieland. Llavors, per donar-li un toc així més autèntic, doncs hi ha un cantant que també és trombonista i s'afegeix.
1: Organitzar tanta gent no ha de ser fàcil per un director com tu.
17: No, organitzar 60 persones no és fàcil, però el que ens uneix és la música i fer concerts. Llavors, com tenim el mateix objectiu, que és fer música, ajudar i compartir, doncs al final, entre tots, ho traiem endavant.
1: Molt bé, avui ens hem colat, però quin és el pla que teniu avui per assajar?
17: Doncs avui tenim un semiassaig general, per això tenim aquí la bateria i el baix, i farem, farem escalfament, farem una miqueta d'addicció i començarem a cantar amb la secció rítmica, diguéssim.
1: Molt bé, doncs ho veiem una estoneta.
17: Que m'acompanyeu?
1: Sí. Tot gent vist com assagen, com comencen a assajar, com han escalfat, i volem també que explicar una miqueta el repertori que veurem a Tordera.
17: Bueno.
1: Explica'ns un moment què portareu. Ens explicaves que era com molt espiritual, no?, el repertori que portareu.
17: Fem barreja. El que passa que el més famós i el que més vol escoltar la gent no és tant la part lenta, però tot i que sí que hem portat algunes balades, que després les ensenyaré. Però bueno, ara us ensenyaré una miqueta què és el que cantarem des de més antic, més espiritual, que és el que hem dit, uh-huh, fins a més modern. Llavors, Guillem, anem a fer una miqueta d'un tema que segur que coneixen. Només faré tres notes. I això com és, així?
18: Oh, when the same...

0: Què més t'han dit?
1: Bueno, si seguim més cap allà, bueno, ho hem dit que faríem cronològic, per tant, Sònia, vine aquí, farem també una cançó que, aunque no sigui pròpiament del repertori gospel, sí que té un component espiritual i de la lluita del poble afroamericà molt important, com és Redemption Song, de Bob Marley. Espera que la busco, que ara... Estàs... Bueno, tu pots seguir. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Ara no apareixerà. Aquí, la tinc.

0: want to have to see.
1: Wow.
2: Ara, seguint pel repertori una miqueta, ara bé, vindria un homenatge que li farem a Tina Turner, que és un dels referents del gospel més canyeros, tot i que ella es va dedicar també a molta música que no era gospel, les seves arrels i tot el seu estil sempre ha estat influenciat per aquesta primera etapa gospel i sempre que podem li fem un homenatge. Amb aquest tema, que com es titula?
0: River Deep, Mountain High.
2: Voy. No estava preparat, eh?

0: Pell de gallina, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, no sé si ens tireu tot el repertori al final.
1: No, fem molt més, però ara avançarem a una balada contemporània titulada Rise Up.
0: Quantes cançons hi haurà en total?
1: 14, 15.
0: Depèn, no? De,
1: sí.
0: Visos preparats, més podem, o menys.
1: Sí, tenim molt repertori, però normalment intentem que el concert es quedi en 90 minuts, que és el que a tothom li agrada, és suficient, contundent i en marxa, no? A vegades hem fet algun concert més llarg, però jo crec que la millor fórmula és horeta i mitja. 14-15 cançons.
0: Molt bé.

0: Ostres, ostres, Déu-n'hi-do, eh? És impressionant.
1: I ara anirem a un gospel africà contemporani amb un tema que es titula When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No. Jamil, damosle grufa a esto. Trin, trin, trin. Venga.

0: Bé, però ho dic, no? Bé, no sé si ens queda massa més temps, perquè doni-do el que hem invertit.
1: I ens aquí queda res, només un regal que fem sempre cada any. Fem alguna cançó que no tingui res a veure amb el gospel, però que la gent sabem que li encantarà. I en aquest cas hem tirat d'un grandíssim grup que es diu Queen. Un, dos, tres.

0: Acomiadem ja aquest tornera en directe amb l'invitació que ens va fer la Zoraida, la presidenta de l'associació ADSEO, perquè aquest 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera pugueu gaudir d'aquesta música en directe, que hem fet ja un petit tastet en el seu local d'assaig. Agraïts, Rubén, que ens hàgiu rebut avui aquí en el nostre local d'assaig. I és necessari, jo crec, que tenir-vos aquí, que convideu a tothom qui ens estigui escoltant o veient perquè vingui al concert.
1: Bueno, jo el que vull dir és que ningú es quedi a casa el diumenge 24, perquè és una experiència que només es pot viure en directe, o sigui... Per molt vídeo que veieu, això s'ha d'anar, s'ha de viure, s'ha de ballar, s'ha de cantar, s'ha de vibrar i s'ha de col·laborar. O sigui que esperem que vingueu al concert, perquè nosaltres som... Filòfel!
0: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som al Parc Prudenci Bertrana i som amb els organitzadors d'una fèria d'abril que segurament Tordera no havia vist mai, perquè tenim aquí... envoltats de carpes, escenaris, que pràcticament ocupen tot el parc. Tenim els dos germans Gutiérrez, en Joel i en Jairo, que ens explicaran, primer de tot, què és això? Això és una fèria d'abril? És un festival? Què és el que esteu organitzant aquí en el parc?
2: Bueno, és una fèria d'abril que volem traslladar a la nostra zona. Ja fa diverses edicions que fem aquest event, sí que hem anat creixent mica en mica. I al final l'únic que fem és buscar un espai que es pugui com adaptar a la magnitud de gent que movem. Llavors, bueno, aquest any sí que se'ns va presentar l'oportunitat de venir-nos aquí a Tordera, a aquest espai, al Prudenci Bertrana, que al final és un parc super... Bueno, molt, molt agradable per fer un event d'aquest tipus.
0: Em parles d'un event, d'un esdeveniment. En principi és una fèria d'abril. Què és una fèria d'abril? És un espectacle musical? És un espectacle gastronòmic? És una trobada? Com el definiries tu?
2: Jo definiria com la barreja de tots aquests punts que has dit, no? Al final busquem aquesta barreja de gent que li vulgui, li atrau el tema gastronòmic, el tema musical, tema familiar, després ja sí que és veritat que per la nit sí que potser... rebem més joventut en el que, bueno, aquest tipus d'ambient, bueno, depèn de la franja horària del dia, doncs aniria més cap a un cantó o un altre.
0: Perquè l'horari quin serà? Són tres dies, si no vaig equivocat. Quins horaris hi haurà?
2: Sí, és divendres, dissabte i diumenge. El divendres comencem obrint portes a les 6 de la tarda. Fem el pregó, que ve una persona que justament és de Tordera, en Pau Torné, i tanquem a les 2 de la matinada. El dissabte obrim a les 12 del migdia i també tanquem a les 2 de la matinada, i el diumenge obrim a les 12 del migdia i potser doncs, cap a les 10 és quan tanquem, fem les últimes actuacions i ja seria recollir i acaba el cap de setmana.
0: Aquí darrere teu veiem, hi ha un escenari grandiós o una coberta d'un escenari, entenc que aquí és on es faran actuacions, seran totes musicals, quin tipus d'actuacions veuran?
2: Bueno, aquí serà tot tema actuacions musicals, que sí que en Joel, que potser és el que més rep a aquest tema, sí que li deixo la paraula a ell.
0: Digue'n, Joel, què hi veurem en aquest escenari?
3: Doncs per aquest escenari passaran doncs, unes 10 grups, 10 actuacions, i totes seran de caire musical, excepte doncs, el pregó, que sí que serà doncs, bueno, això, no? un pregó com a tal.
0: Música flamenca, fusió, sí, hi ha altres tendències, com està això?
3: Afegir a que ha dit en Jairo que aquest esdeveniment doncs, és un apropament també al folclore andalús que tant portem nosaltres com a família a la sang, realment.
0: El folclore que inclou? Cant, ball, música, o què és el
3: sí,
0: que veurà?
3: Bueno,
0: és variat.
3: El definia com el flamenc i entra tant com cant, com ball, i ja està, i música, no? I tocar instruments.
0: Molt bé, explicau-nos una miqueta aquesta part gastronòmica. Obriu a migdia, acabeu a les tantes de la matinada, quins àpats es poden fer aquí i com us organitzeu?
2: Sí, clar, al final és com hem dit, no? L'horari és tan ampli que comença a les 12 del migdia i acaba a les 12 de la matinada, tenim que oferir tota aquesta oferta gastronòmica que cobreixi tant el migdia com per la nit. Llavors nosaltres sí que comptem amb una cuina de 15 metres de llargada, en la que aquí oferim doncs, tapes, racions una miqueta típiques del que és Andalusia, de típiques d'una fèria d'abril i sobretot típic del que sabem fer. Al final també nosaltres som de la part de l'hostaleria, portem molts anys dins de l'hostaleria, llavors tot el tema que oferim, tot el menjar que oferim, és un menjar típic d'Andalusia i un menjar típic que nosaltres sabíem molt bé.
0: Què ens recomanes?
2: O sigui, doncs, llavors aquí sí que jo m'aniria una miqueta amb els calamars andalusa, el pernil ibèric, les nostres croquetes... això, el tema de les croquetes, hauríem de...
0: Hi ha un capítol a part, no? Bueno, i beguda, per exemple?
2: Bueno, beguda aquí el que més estira seria el rebujito. Sí que aquí ens aniríem al tema rebujito, que és el que més estira. El tema
0: què és el rebujito?
2: Rebujito és una barreja de vi... Vi, sí, vi manzanilla es diu, que és un vi una miqueta més sec, amb Sprite. Vale? Es fica una miqueta de menta, gel, i al final, per aquesta temperatura, que esperem que també el temps també ens acompanyi, doncs ve de gust fer aquest rebujito i, bueno, al final sí que vas entrar en calor i ja, doncs, ja el següent ja es veia una sevillana com si sabies. O sigui que...
0: Hem parlat amb en Joel, amb en Jairo, i parlem ara amb el seu tiet, en Javi, que també està aquí. Hola, Javi, què tal?
4: Hola, bona, bon dia.
0: Avui dia trafegat, eh? Us veig aquí amb molt de moviment d'activitats. Escolta, qui sou? Com és que heu vingut a Tordera a muntar aquesta Fèria d'Abril?
4: Bueno, nosaltres ja, els meus nebots ja són la tercera generació. El meu pare i la meva mare a Blanes, al restaurant en l'esquina d'Espero, que aquest any, per cert, 150 anys de quan van obrir els meus pares. Pues al meu pare sempre li ha agradat intentar portar el que és el típic d'Andalusia, pues, a Catalunya. I el primer poble on van acollir va ser Blanes, i allà pues, va començar l'esquinita pues, a fer una miqueta d'amics seus que venien del poble a fer reunions de flamenc. I els meus germans i jo pues, estàvem allà ben petits pues, escoltant aquests esdeveniments que feia. I nosaltres vam dir, i per què no ho fem una miqueta més gran i obrim una miqueta més als nostres clients i amics? I a ell pues, li va semblar bé, i fa 13 anys vam començar a fer, li van nomenar la Fèria d'Abril de l'Esquinita. I sí que és veritat que com li posem molt d'entusiasme, d'amor, d'alegria, la gent... va respondre tan bé, tan bé, que va anar creixent cada any, i fa 3 anys ens vam tenir que anar a una altra ubicació fora de la Sirita.
0: Això abans ho fèieu en el restaurant, diguéssim, en el bar.
4: Al restaurant. Dintre. I després vam passar a un parc d'allà de Blanes, que és en el Cap 2, que es posa la fira. I, bueno, aquest any, per motius de papers i de permisos, vam fer que no poguéssim fer-ho a Blanes aquest any. I... gràcies a Déu, amb l'amistat que tenim amb Tordera, i ens van oferir, i nosaltres molt agraïts per l'oportunitat de no deixar de fer-la, i ens van ensenyar el parc que teniu aquí a Tordera, i és maquíssim i està molt bé per fer aquests esdeveniments, i ens van dir, pues mira, per què no fer-ho aquí?
0: Anem acabant aquest Tordera en directe, ens falten però encara dades que creiem que poden ser interessants de saber. Per exemple, hi haurà aparcament, la gent de fora de Tordera, de Blanes, que segurament era la gent que vosaltres coneixíeu, com ho faran per venir fins aquí?
2: Bueno, al final el tema aparcament sí que és veritat que aquí Tordera és un espai en el que disposem de molt espai per aparcar, a un minut caminant d'on s'aparqui el cotxe fins l'entrada. I a part sí que és veritat que per la gent de Blanes, que al final volem rebre aquesta gent també, doncs comptem amb bus llançadera cada mitja hora des de Blanes fins a Tordera contínuament, i al final això és el que intentem, donar aquesta facilitat per l'accés a la fèria.
0: Mm-hmm. Quina afluència espereu al llarg d'aquests dies de gent?
2: Home, a veure, sí que és veritat que durant tots els 3 dies sí que esperem doncs unes 4.000 persones durant tot el cap de setmana. Seria com un objectiu en el que nosaltres sí que estaríem bastant doncs, agraïts.
0: En el programa d'actes veiem que hi ha molts artistes. Hi ha algun cap de cartell? Hi ha algun moment en què vingui alguna figura especial que vosaltres creieu que valgui la pena saber?
3: Doncs sí, creiem que aquest any el cap de cartell, no, com tu bé has dit, és Javi Medina. És un cantant que està, bueno, doncs, en auge, no? És un cantant madrilenc que està doncs, també molt unit a la cultura andalusa, i llavors fa aquest tipus de música, no? que està molt integrat tot de nou aquest tipus de joves.
0: Quin dia i quina hora la podrem veure?
3: Seria el dissabte a les 8:30 de la tarda.
0: Molt bé, doncs ja anem acabant. Suposo que avui encara queden, tenim aquí 2-3 dies de feina intensa. Com ho esteu visquent?
3: Doncs amb molta il·lusió, això primer de tot, perquè si no, no funcionaria la cosa. I, bueno, una mica d'estrès, això sí.
0: Jo us veig molt tranquils, eh?
3: Sí, això ara, sí, sí.
2: Ara sí. Al final també contem un equip darrere que al final ja veieu que hi ha molta gent treballant aquí darrere amb nosaltres. Jo crec que també això és d'agrair sobretot a tota la gent disponible per fer també aquesta fira, que surti endavant, que surti bé. Llavors també això ens dona aquesta tranquil·litat que podem doncs estar potser per altres coses que no sigui el tema de muntatge.
0: Molt bé, doncs acabem. Envieu-nos una invitació a la gent que us pugui veure perquè vingui aquest cap de setmana aquí.
3: Doncs això és una fira, un esdeveniment doncs amb una...
2: Bueno, amb una energia, amb una energia diferent, una energia que el que convidem és a poder deixar tot el que tenim sobre el dia a dia, deixar-ho de portes cap enfora, entrar dins del recinte, a desconnectar, passar-ho bé, i al final entre música, familiars, amics, jo crec que això pot ajudar a fer un cap de setmana molt diferent i sobretot per passar-ho bé.
0: Molt bé, amb aquesta invitació acabem aquesta edició del Tordera en directe. Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a l'escola Badruna Tordera perquè volem conèixer sobre... Hi ha una activitat que tenim agendada, però que volem conèixer més sobre ella. Tenim a nosaltres el director de l'escola, en David Fernández. Hola, David,
5: bon
0: què
5: dia.
0: Tal?
5: Molt bé, molt bé.
0: Ens trobem a l'entrada de l'escola on podem veure, doncs, a banda dels murals que encara hi ha de Sant Jordi, sí, que són molt treballats, veiem un plafó on es parla del Badruna Alumni i un logotip que ens recorda una miqueta els logotips que s'han utilitzat a la celebració dels 200 anys de la congregació.
5: Correcte.
0: Badruna. David, hi ha alguna relació entre aquesta celebració dels 200 anys amb aquest logo alumni que veiem aquí darrere?
5: Sí, doncs mira, us explico. Aquest any hem celebrat els 200 anys de la Fundació de les Escoles Badruna a Catalunya. Vam fer una celebració així important al Terracoarent al febrer. I en el marc d'aquesta celebració dels 200 anys s'ha volgut impulsar tota aquesta plataforma alumni, que ja s'havia treballat una miqueta per reforçar aquest vincle amb els dics alumnes, però s'ha creat una plataforma una miqueta més potent. I llavors, per donar-hi visibilitat, doncs hem creat o hem fet arreu de tota Catalunya festes alumni.
0: Molt bé, David, explica'ns una miqueta. Doncs el projecte alumni, jo el relaciono molt, per exemple, amb projectes universitaris, no? No sé si s'ha agafat d'aquesta relació del món universitari també en el món de l'escola. Explica'ns a què consisteix.
5: Sí. Bé, la idea és reforçar els vincles amb els exalumnes de l'escola. Llavors, s'havia fet alguna activitat, alguna actuació concreta, però ara, arrel dels 200 anys, doncs, s'ha volgut crear aquesta plataforma que, si veieu aquí, hi ha moltes, a part de les trobades que parlarem ara més concret, doncs, formació per als exalumnes, avantatges, fins i tot borsa de treball, ajudes perquè puguin fer voluntariat, és a dir, que fer una mica més global. I en això concret que us deia de les trobades, doncs aquí a l'escola organitzem aquesta trobada alumni el dia 15 de maig, que és una miqueta la festa a nivell escola Badruna Tordera. Arreu de tota Catalunya s'han creat també aquestes festes i nosaltres volem, doncs, que la gent vingui a l'escola, la gent que fa més temps que no trepitja l'escola pugui fer una visita per l'escola i la gent que la coneix una miqueta més, doncs, relacionar-se amb antics mestres que vindran, per exemple, i llavors farem una sèrie d'actuacions que potser no explico molt concretament per donar una miqueta d'emoció a la cosa, però la idea és això, que el dia 15 tothom que vulgui pugui venir a l'escola. En principi a 6:45 obriríem l'escola fins a les 9 aproximadament, amb una sèrie d'activitats que, si un cas, després podem concretar una miqueta més.
0: Exacte, molt bé. Després les concretem. Entenc que s'obre així una línia estratègica, diguéssim, a nivell de la congregació, per no només centrar, diríem, el que seria a l'avui de l'escola, de famílies, d'alumnes, sinó que també es busca el contacte amb la societat i amb antigues persones, no?, que havien format part de l'escola.
5: Exacte, sí, sí. O sigui, hi ha com una part de Badruna Tordera, diríem, que és tornar a acceptar els alumnes que vinguin a l'escola, que ens ajudin, per exemple, a fer orientació professional, per exemple, i coses concretes, però a nivell Badruna Catalunya també se'ls oferirà, doncs, això que dèiem, borsa de treball, possibilitat de fer voluntariat a altres llocs d'Europa on tenim comunitats, és a dir, una sèrie d'activitats ja més globals, com deies tu, a nivell de les 39 escoles l'escola es va donar a Catalunya.
0: Per tant, és tornar a activar persones que havien tingut relació amb l'escola, no?
5: Sí, sí, que tornin a venir a l'escola. També els ajudem o els diem que poden fer, per exemple, un sopar després d'aquesta trobada, aquest vespreig que dèiem del dia 15, perquè hi ha moltes promocions que t'expliquen, no? De que ens agradaria trobar-nos, però a vegades no tenim l'excusa o no tenim l'opció. Doncs mira, potser aquesta excusa pot ser bona per després fer un petit sopar i trobar-se la gent de la promoció, no?
0: Molt bé, tot això s'activa, ens deies, ja d'una manera digital, o quines són ara les possibilitats que tenen persones que hagin sentit de parlar o que sentin ara de parlar d'aquesta trobada per poder, com a mínim, venir en aquesta primera trobada i a partir d'aquí participar d'aquest projecte?
5: Molt bé, o sigui, com dèiem, no? S'ha creat aquesta plataforma Alumni a nivell de tot Badruna i la manera de fer-ho correcta és entrar a la pàgina web de l'escola o de qualsevol altra escola, però de l'escola nostra, i hi ha una part que diu Alumni i registrar-te, i llavors això et donarà accés a la plataforma Alumni, que és on et pots apuntar a la festa. Si hi ha gent que té alguna dificultat, perquè hi ha aquesta part digital, que potser hi ha exalumnes que són d'altres generacions que han tingut alguna dificultat, doncs que vinguin a l'escola, que diguin, mira, sí que volem venir el dia 15, no ens hem acabat de sortir amb el tema de més digital, doncs els apuntem i comptem amb ells. La idea és que vingui com més gent millor i ens puguem retrobar amb generacions més properes, de fins i tot joves que fa poc que han acabat, amb generacions més antigues, que hi ha moltes persones grans que van venir, perquè a l'escola ja tenim una sèrie d'anys, i que tenen moltes ganes, no?, d'assistir a la festa.
0: La porta d'accés, per tant, a tot aquest nou projecte seria d'entrada aquesta trobada.
5: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé, David, ens hem traslladat al pati de l'escola, un espai que, bé, que jo crec que exalumne ha canviat molt. Aquí serà, entenc, el punt neuràlgic d'aquesta trobada, que, com ens deies, és ara mateix aquest primer punt de contacte amb l'alumni. Explica'ns una miqueta com anirà aquesta trobada.
5: Molt bé, va, us desvetllo algunes coses de la trobada. O sigui, la trobada és el dia 15. La idea és que a 6:45 aproximadament obrirem l'escola i els exalumnes que vulguin poden venir a visitar l'escola. Això que deies tu, el pati, que sí que ha canviat, algunes classes, les entrades, gent que fa temps que no ha vingut a l'escola i que pugui visitar. Potser hi haurà gent que no tindrà tant d'interès perquè ja fa poc que ha estat per aquí. Vale. Una vegada hagin fet aquesta visita, doncs farem una mica la inauguració de la festa, per dir-ho d'alguna manera, i hi haurà una sèrie d'actuacions, que ens fa molta il·lusió, perquè són actuacions musicals, d'altre tipus, d'exalumnes, o sigui, d'alumnis que hem demanat que, si volien, i els hi feia molta il·lusió venir, hi haurà un petit escenari i ells faran, ja publicarem per les xarxes una mica l'horari de les actuacions i que pugui la gent, doncs, gaudir d'aquestes actuacions. Hi haurà una mica de pica-pica i també hi haurà un servei de bar per la Pitt Foundation, que és on nosaltres aquest any a l'escola aboquem totes les accions solidàries, i la idea és aquesta, que la gent pugui estar per aquí a l'escola, sobretot estarà tot assentat aquí al pati de l'escola, i pugui passar una estona recordant històries, anècdotes, veient profes antics que potser ara feia temps que no veia.
0: La idea per tant, entenc que també hi haurà alumne, però també hi haurà professorat.
5: Sí, clar, hem convidat a mestres de l'escola que estan aquí, que els fa il·lusió veure alumnes que fa un temps que són fora, però també exprofes, que també els fa molta il·lusió, doncs, veure i reconèixer gent que havia tingut a classe, i a l'inrevés, no? Jo crec que hi ha molts alumnis que els farà il·lusió veure, doncs, mestres, no sé, com la Roser, com la Flora, etcètera, etcètera, que vindran a la festa també.
0: Mm-hmm. Molt bé, aquesta festa es fa aquest any. Mm-hmm. Està prevista continuïtat? Hi ha previstes altres tipus de trobades entre els alumnes antics de l'escola?
5: Sí, la idea és, això és el punt de partida, una mica que dèiem, i a partir d'aquí poder fer altres activitats. No les tenim ara encara estipulades, però sí que la idea és que cada curs fer alguna acció, alguna activitat que inclogui els exalumnes d'alguna manera o una altra. Alguna cosa o potser més festiva, però també alguna cosa més a nivell professional o de col·laboració amb l'escola.
0: Bé, David, 200 anys per una congregació, entenc que són molts anys d'educació continuada. S'han fet celebracions, s'han fet activitats. Sí. Com hi participa l'Escola Badruna Tordera? En quines activitats hi han hagut més de tot això?
5: Molt bé. Et deia, no?, que el febrer es va fer la festa així més institucional a Tarragona, amb totes les escoles, totes les persones, famílies, alumnes. I els alumnes aquí a Tarragona van participar fent una cantata. Una cantata que s'ha organitzat justament i que s'ha fet expressament per aquests 200 anys. I alguns dels nostres alumnes van participar-hi, però no van poder anar-hi tots. Llavors el decidit és fer-la, la cantata aquesta, al Teatre Claver, perquè tots els alumnes puguin participar i totes les famílies puguin venir a veure-la. Llavors, perquè la cantata encara sigui una miqueta més gran, l'hem compartit amb els alumnes de l'Escola Badrona de Malgrat. Llavors, el dia 27 de maig es farà aquesta cantata al claver amb alumnes de Badrona Tordera i Badrona Malgrat, totes les famílies, evidentment, d'aquests alumnes, i també obert a la gent que vulgui. Llavors, si a algú li fa il·lusió veure que és una cantata, la veritat que molt xula i molt emocionant, doncs, en breu estaran les entrades possibles de comprar a través de la web del Teatre Claver, i llavors poden accedir aquest dia 27 de maig a la cantata.
0: Què és una cantata?
5: Una cantata. Una cantata és un conjunt de cançons que tenen un fil argumental que nosaltres a l'escola fa molts i molts anys que participem a la Cantània, que està organitzada pel Departament d'Educació, però que aquest any, ja que teníem la cantata Badruna i que ha estat escrita expressament, fins i tot es diu Quimà, una mica jugant amb el nom de Joaquima, no? Mm-hmm. O sigui, que ha estat creada per això. I llavors, fins i tot tenim la sort del dia aquest que us deia, 27 de maig, que el creador de la cantata i la directora de la cantata estaran aquí amb nosaltres dirigint la cantata i participant en aquesta actuació. Per tant, bueno, pensem que pot ser un acte també molt maco a nivell de 200 anys aquí a Tordera.
0: Molt bé, hem sortit de fora al carrer, feia aquest darrer tram d'entrevistes. No sé si teniu algunes activitats més que també de l'escola que estiguin adreçades al poble.
5: Sí, mira, una que té també a veure amb els 200 anys, que potser queda una mica més lluny, però perquè jo penso que està bé que la gent ho conegui, a Montserrat hi ha el que se'n diu el Camí dels Fundadors, que són fundadors de diferents, per exemple, Badruna, o Escolapis, etc. I a nivell Badruna s'ha fet una imatge molt xula, que l'ha fet a més un mestre de Badruna Malgrat, que estarà dintre d'aquest Camí dels Fundadors. Llavors, els alumnes, per exemple, avui, justament avui de primer i segon d'ESO, han anat a Montserrat a fer aquesta visita del camí aquest, veuran l'estàtua així a mitges perquè la inaugurem d'aquí un parell de setmanes, però la podran veure. I l'altra cosa que també ens fa molta gràcia poder fer una mica de difusió, perquè és una cosa que a l'escola ens l'estimem molt, és la caminada solidària que sempre fem al voltant de Santa Joaquima. Aquest any és el diumenge 24 de maig, i bé, una mica com aquests últims anys, amb un parell de recorreguts perquè la gent tranquil·lament pugui anar-hi caminant, anar-hi corrent, més llarg, més curt, hi ha sortejos, hi ha la botifarrada, també la col·laboració amb la Pitt Foundation, que és
0: l'entitat que us cura.
5: Aquesta entitat monodeficiències primàries, i que la farem aquest dia 24. Llavors animem a tothom que vulgui apuntar-se, doncs hi ha uns cartells pel poble, hem enviat també a nivell digital els cartells i la gent es pot apuntar i gaudir d'aquesta caminada que sempre ens porta molt, molt bons records.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns, David.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i us convidem a tots aquests actes i que pugueu venir-hi i assistir-hi.
0: Amb aquesta invitació acabem el Tordera en directe. Adéu-siau.
6: Ràdio Tordera.

Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera. La

0: l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Tarragona és burrona. Consentir em fa patir.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No, primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva ràdio.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de...
7: Tordera. Serveis informatius.
8: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquesta jornada d'avui dimecres 24 de juny, avui dia de Sant Joan, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. El pla, basat en un diagnòstic tècnic exhaustiu, posa en valor els actius reals del poble, ho explica el regidor Rafa Delgado.
9: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
8: Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència completa durant tot l'any.
9: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat. mercat, sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
8: D'altra banda, us expliquem que el nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. Durant la darrera Junta Local de Seguretat han certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 a Tordera i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Valorava les dades la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
10: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva. Precisament aquest ha estat un dels temes centrals de la reunió, on s'han revisat les investigacions i operatius conjunts desenvolupats per actuar davant d'aquestes situacions i garantir la convivència i la seguretat dels veïns del municipi.
8: Per altra banda, s'amplia també la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi, ho explicava la regidora Cantero.
11: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també, doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibra Color, també hi ha una zona també, doncs, que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas... Bueno, és que no vull dir noms allà, Avinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
8: Pel que fa al temps, esperem avui una diada novament assolellada amb temperatures que fregaran els 30 graus al nostre municipi. No s'esperen canvis de cara als propers dies. Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Que passin una bona festivitat de Sant Joan.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
12: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
13: Five, four, four, three, three, two.

0: Dents 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dents 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Neil Tennant i Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

Newton, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical de Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

El duet va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irling. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Estem escoltant a Grant Miller, un home que ha vingut a actuar més d'una vegada a Terrassa. Això ho va treure el 2026 i s'anomena Star, estrella. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: la música d'Ivana Spagna, tot i que no és espagnola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria. Què tal? Doncs mira, sóc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de P. Lyon, de l'any 1983, quan va tenir aquell gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, a Manlleu. No res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80. Hot Dance 80. Vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de P. Lion. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

finals dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic. Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les 4 províncies i també a Andorra. Això, si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, un programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

Eye of the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i Jim Pickering.

és que hi ha cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

0: Everybody's Free, ella és la Rotzala, i ens anem cap a Ecuador.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s amb Sash.

la música d'ans dels 90, d'uns d'ans. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música d'ans dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti a aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs, dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90 ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción. Una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026. I d'una cançó nova a un clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham!, i això és Carlos Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

George Michael en solitari i amb UAM. I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem. Motor! Des d'un treball anomenat A Secret Wish, ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i en Vic, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona, que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet, i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble, i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tots. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Acabem amb un gran èxit de Phil Collins. Una cançó que va triomfar a les discoteques. Escoltem aquest remix de 1988 de In the Air Tonight.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Tordera.
5: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
6: Five, four, three, two, one.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de Lime, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepa.

Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBT.

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Torres i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També van actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, un xant!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. Sí.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, a How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mico Mission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Fàcil.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats, no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèditos, i altres coses

0: seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels Oi Madé, orquestrals manubres i endedats, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. Oi Madé va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain. Europa després de la pluja. Anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Ens anem.

Martin Wade i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació d'un Malik. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Ware va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquesta jornada d'avui dimecres 24 de juny, avui dia de Sant Joan, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. El pla, basat en un diagnòstic tècnic exhaustiu, posa en valor els actius reals del poble, ho explica el regidor Rafa Delgado.
2: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència completa durant tot l'any.
2: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat. Sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant. Sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
1: D'altra banda, us expliquem que el nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. Durant la darrera Junta Local de Seguretat han certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 a Tordera i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Valorava les dades la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
3: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva. Precisament aquest ha estat un dels temes centrals de la reunió, on s'han revisat les investigacions i operatius conjunts desenvolupats per actuar davant d'aquestes situacions i garantir la convivència i la seguretat dels veïns del municipi.
1: Per altra banda, s'amplia també la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi, ho explicava la regidora Cantero.
4: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també, doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibra Color, també hi ha una zona també, doncs, que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms, allà vinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
1: Pel que fa al temps, esperem avui una diada novament assolellada amb temperatures que fregaran els 30 graus al nostre municipi. No s'esperen canvis de cara als propers dies. Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers bulletins. Que passin una bona festivitat de Sant Joan.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Bon dia, Tordera. Ja ha començat el Mundial de Futbol. Aquest any es celebra entre Mèxic, Estats Units i Canadà, Estats Units com a seu principal. I aquí entra en joc el Donald Trump, que es fica amb tot el que no hi entén i, a més, a ell no li ha d'importar. I l'ha fet bastant grossa, perquè primer les entrades que se celebren als partits que se celebren als Estats Units pues són caríssimes, o sigui, van a partir de 1.000 euros i aquests preus tan brutals, 2.000 euros la final, 2.000 a 6.000 euros la final, vull dir, bestieses que pues no van amb l'esperit del món del futbol, que el futbol és un deport molt popular, però és clar, Estats Units no juga amb aquesta història. Bé, a més, per acabar-ho d'adobar tot això, i entre pues aquestes limitacions que posa Donald Trump i el seu govern, hi ha un àrbit somalí, Omar Archibald Anton, que resulta que va ser nomenat el millor àrbit del continent africà, i aquest li han prohibit l'entrada a Estats Units perquè és somalí. Els somalis estan com molt criminalitzats dintre d'Estats Units, o sigui, la part aquesta és molt, molt grossa, perquè hi ha diversos països que estan molt com a molt prohibits, entre ells Iran, que estan en guerra. Iran, a més, sí que podrà jugar algun partit dintre d'Estats Units, però no pot dormir a Estats Units, o sigui, jugarà un partit dintre d'Estats Units i s'haurà d'anar a Mèxic, depèn on el jugui el partit, o a Canadà, depèn on el jugui, però no pot dormir a Estats Units. Després hi ha diversos països que també estan com incriminats. Haití, Congo...

0: Units. I bueno, pues esperem que la cosa vagi el millor possible, però no pinta gaire bé, perquè la influència d'aquest individu, d'en Donald Trump, pues, és capaç d'espallar el més inespallable. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
1: Bon dia, Tordera. El Papa s'ha fet entendre perfectament en català, i aquesta vegada no dient un parell de frases de cortesia, sinó en passatges complets. No ens hauria de sorprendre. Té una primera llengua, que és l'anglès, i, de fet, una segona llengua, que és el castellà del Perú. És políglota i domina diverses llengües amb fluïdesa. També té coneixements de quichua, llengua materna d'uns 5 milions de peruans, i en aquesta llengua també ha dit misses. Sap molt bé que si una persona parla amb una altra en una llengua que comprèn, li arribarà al cap, però si li parla en la seva pròpia llengua, li arribarà al cor. Segur que el Papa ho sabia molt bé i no calia recalcar-li que aquest era el cas dels catalans quan ens parlen en la nostra llengua, que també era la llengua en la que en Gaudí resava. La benedicció final de la Sagrada Família s'ha fet tot en català, com acabem de veure. Barcelona, cap i casal de Catalunya, és insuperable quan sap que el món la mira. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
2: Benvinguda a Lleó 14. Soc Toni López i la píndola d'avui es titula així: Benvinguda a Lleó 14. És un gran actiu per la pau que el Sant Pare Lleó XIV, Robert Prevost, intenti enfrontar-se a Donald Trump, Vladimir Putin i Netanyahu en el seu camí cap a la pau. A més, ve a Catalunya, diu que farà servir el català, que esperem que sigui així, i no només això, sinó que ve a beneir la torre més alta de la cristiandat d'una basílica com la Sagrada Família, que és una pirotècnia del bon gust d'Antoni Gaudí. Així és que, sentint-me orgullós, malgrat el meu agnosticisme per aquesta gran construcció, hem d'agrair al Sant Pare que li hagi atorgat el títol de basílica i que, a més, vingui a beneir-la. És per aquest motiu que des d'aquí, esperant que el català tingui el seu punt important en la visita del Sant Pare, és des d'aquí que demanem la benvinguda a Lleó 14 perquè ve, en nom de la pau, a fer importància, a provocar importància de la Sagrada Família. I que maco que és la Sagrada Família, aquesta pirotècnia del bon gust d'Antoni Gaudí, aquesta monument al sincretisme i aquest monument a Déu i a les coses que ens importen de debò. Moltes gràcies, Lleó 14, que tinguis bon viatge. Sempre que vingui algú a parlar en nom de la pau, té aquesta terra la benvinguda, una terra nascuda i crescuda entorn de la treva i la pau, entorn dels principis de pau i de germanor. A reveure!
0: Bon dia, Tordera. Davant d'aquesta pujada que està tenint la dreta i l'extrema dreta amb les últimes esdeveniments i ja preparant el que seria les properes eleccions generals de tot Espanya, ja fa unes quantes setmanes o algun mes i tot de que Gabriel Rufián va dissenyar un pla d'unió de l'esquerra per fer-li front en aquesta pujada. En principi, Rufián no volia liderar aquesta idea, aquesta via Rufián que li comencen a dir ara. Això, esclar, tenia el seu sentit. Sempre un català a les eleccions generals d'Espanya no ha sigut una jugada d'èxit. Però, en vista de lo que està passant, al final, tan lluny com aquesta setmana, Rufián ha dit que sí, que voldria ser al cap de, al cap

0: llista. Particularment li desitjo sort, però no ho té fàcil, no ho té fàcil, per molt que hi hagi molta gent ja que s'hi està unint en aquesta coalició. Però esperem que, per lo menys, no sé a on vol arribar ell. No crec que al final vulgui arribar a la Moncloa, però per lo menys ser una força que li faci una aturada en aquesta pujada de l'extrema dreta, que ja veiem com se les juga, com treu, per exemple, ara fora de temps, la corrupció de Zapatero, que no sé si és cert o no és cert, però que el moment de treure-la és de lo més oportú de cara en aquesta extrema dreta. Doncs, Rufián, sort, i que puguis fer una mica la teva funció, que és frenar en aquesta extrema dreta i dreta. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
1: Bon dia, Tordera. Quan estic a Catalunya i em fan preguntes del tipus com ho veuen això a Madrid? Què diuen a Madrid? M'és difícil trobar una resposta. De què parlem quan pronunciem la paraula Madrid? El mestre Enric Juliana diu que Madrid és una espectacular concentració de poders econòmics, financers, polítics, mediàtics, jurídics i judicials a l'interior de la M30 i fora d'ella, i cada vegada amb millors connexions amb els centres de negocis de les principals ciutats llatinoamericanes, des de Miami a Buenos Aires. Déu-n'hi-do. Per la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Madrid és Espanya, però dins d'Espanya, o sigui, no fora. I no és de ningú, perquè és de tots. També, és clar, dels veneçolans que viuen al barri de Salamanca i que diu que, de fet, no són estrangers. I per això la seva regularització, a diferència d'altres, no hauria de ser un problema. Però també hi ha un Madrid popular, castís però no xuleta, que conserva les tradicions i passeja per la pradera de Sant Isidro. A Madrid hi ha la seu del Real Madrid, però també la del Rayo Vallecano. Aquests dies jo també he portat la perpussa, que és el nom que rep la gorra de Xulapo o la gorra d'en Pichi. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
2: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i la píndola d'avui té el següent títol: President Illa, espavili. I avui parlarem del president Salvador Illa. Veient que les vagues sanitàries i sobretot la vaga de metges, que estan molt enfadats, veient la situació de l'educació on els docents estan infravalorats i infrapagats, i veient com els serveis d'informació dels Mossos entren a associacions a no sé si sap ben bé què fer, però sembla més una actitud orwelliana que no democràtica, dic que sembla, doncs sembla que el president de la Generalitat no té sang a les venes, sinó orxata, perquè una persona amb sang a les venes agafa el timó del govern i es posa al capdavant de les negociacions amb metges i docents, destitueix Parlon i Paneque i demostra que té nervi i que mana. Si és que al Polònia li han creat un personatge basant-se en el seu president, en el nostre president, i és un superheroi anomenat Sosiego Man, Salvador Illa Roca, el filòsof, el paradigma del governant per Plató. Pues que governi. No pot seguir sense fer res. Ha de moure fitxa. I aprofitant que molt probablement pugui aprovar els pressupostos, millorar els serveis del país per poder presentar una gestió com Déu mana. Crec que Illa és una bona persona, però aquesta no és l'única característica que necessita un president de la Generalitat. També necessita tenir nervi. També necessita tenir sang. També necessita ser com Déu mana. Per això, president, espavili.
3: Bon dia. Una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un grupo de personas queda sin normas? ¿Sin vigilancia? ¿Sin límites claros? No es solo una pregunta teórica, es una inquietud profundamente humana. Muy pronto, la televisión volverá a emitir una obra inquietante, El Señor de las Moscas. Una historia donde un grupo de niños, aislados de la civilización, construyen su propia sociedad y terminan enfrentándose a lo más oscuro de sí mismos. Pero no hace falta una isla desierta para observar este fenómeno. En nuestra vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, incluso en la política, los seres humanos nos organizamos en grupos. Y dentro de ellos, casi sin darnos cuenta, asumimos roles. El líder, el obediente, el que cuestiona, el que busca aprobación y también el que queda fuera. Hoy, en pleno siglo XXI, podríamos pensar que hemos evolucionado más allá de esas dinámicas. Pero, ¿es realmente así? Vivimos en un mundo donde las grandes corrientes políticas parecen contradecirse. Modelos que prometían igualdad conviven con enormes desigualdades. Democracias que hablan de equilibrio enfrentan tensiones internas. Organismos internacionales que buscaban unión muestran signos de desgaste. ¿Son fallos del sistema o reflejos del comportamiento humano en grupo? Porque al final, detrás de cada ideología, de cada país, de cada institución, hay personas. Personas que sienten presión por pertenecer, que temen quedar fuera, que a veces siguen al grupo incluso cuando dudan. Exactamente como en aquella isla ficticia. Durante décadas, la presión social ha cambiado de forma, pero no de esencia. Antes, marcaba a alguien quien no encajaba en los roles tradicionales. Hoy, puede aparecer en redes sociales, en entornos escolares, en la opinión pública. El escenario cambia, pero la dinámica permanece. Entonces la pregunta no es solo qué ocurre en El Señor de las Moscas. La verdadera pregunta es qué ocurre con nosotros cuando el grupo marca el camino. ¿Seguimos o cuestionamos? Muy pronto, en televisión, una historia que no habla solo de Niño, sino de todos nosotros. Muy buen día a tothom.
4: Bon dia, Tordera. Ja fa una sèrie d'anys, l'Aznar va tindre un atemptat que li va donar després un bon resultat, perquè li van posar una bomba en el seu cotxe, que era totalment blindat. Amb ell no li va passar res, excepte que a les següents eleccions va anar directament a guanyar-les. I, o sigui, aquell atemptat va quedar sentat a sobre del sofà de la Moncloa. Bé, això va crear una sèrie d'escola. Fins i tot sembla que això li ha donat bon resultat en el Donald Trump. El Donald Trump ja en porta 3 d'atemptats. Aquests atemptats del Donald Trump els ha utilitzat sempre quan li han fet falta. Durant les eleccions va tindre aquell tret que li va tocar l'orella. Paradoxicament, des de luego, un tio a distància amb un fusell i només li passa russant l'orella. Quina casualitat. Després un altre que en el seu club de golf d'esbarjo que tenia a Florida van detindre una persona que anava amb un fusell, cosa molt estranya en un país que hi ha més armes que ciutadans, però aquell no va arribar a fer res. I ara aquest últim que hi ha hagut amb aquest sopar, que resulta que aquest anava sol, es va colar en aquesta part de l'hotel, es veuen imatges com va passar corrents a través de l'arc de metalls, armat, i els de seguretat li van disparar, però li van disparar bales de fogueig perquè no el van tocar, cap li va tocar, i després de cop i volta pues, el servei secret el va detindre, el va tombar a terra, el va tombar totalment despullat, i aquestes situacions sembla ser que s'utilitzen molt bé per donar o llàstima o fer-los semblar uns herois als implicats en aquí, i el Donald Trump en surt beneficiat. Cada atemptat que té, pues, l'empeny més cap a la presidència una altra vegada. Vinga, no volem dir que siguin preparats, però ho sembla un muntatge. No ens atrevim a tant, però el que sembla, sembla. I això, fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
1: Bon dia, Tordera. El passat 2 de maig se celebrava el Dia de la Comunitat de Madrid, on hi tinc la meva residència des de fa 58 anys. Aquí em vaig enamorar d'una dona i amb ella vaig fundar una família. També aquí vaig estudiar la carrera de dret i vaig treballar de forma estable en diferents empreses. Hi tinc família i amistats molt bones i he sigut respectat, perquè jo també he respectat. Però amb la mateixa sinceritat haig de dir que em sento molt allunyat de tot el que representa la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que no és altra cosa que la xuleria més barruera. Hi ha qui em diu que és la meva presidenta, vulgui o no vulgui, però no sento que sigui res meu. I si guanya eleccions és perquè els electors voten per motius molt diferents que no sempre es poden explicar ni entendre. Com era de suposar, la presidenta va fer un discurs crític amb els nacionalismes perifèrics, o sigui, els dels altres, no els que es manifesten a la plaça de Colón, i ho va fer en un llenguatge prepotent i ple de fanfarronades, en el que va subratllar que la regió madrilenya s'havia convertit en el motor econòmic, polític i social d'Espanya. Un llenguatge que ella mateixa titllaria de supremacista si l'utilitzés un català. Probablement sigui veritat el que va dir, i no només, però també gràcies a un dumping fiscal que gairebé ningú pot negar. Li desitjo unes bones vacances en el narcoestat de Mèxic, que és com ella qualifica els Estats Units mexicans. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
2: Bon dia, Tordera. Aquest cap de setmana s'han produït 3 morts com a conseqüència de l'ús d'armes blanques. És un fet preocupant. Barcelona i l'àrea metropolitana han patit aquest atzucac naturalment nefast. Una de les víctimes ha sigut una dona xinesa de 40 anys. De seguida, focus d'agents i partidaris de l'ultradreta han començat a fer córrer per les xarxes el rumor que l'atacant havia llançat proclames jihadistes en l'atac. De seguida han hagut de sortir els Mossos, els mass media i les autoritats polítiques a desmentir-ho. Però com deia Joseph Goebbels, director de la propaganda nazi d'Adolf Hitler, digues mil vegades una mentira i acabarà essent percebuda com una veritat. Hem de treballar en ferm per evitar que aquest país petit, que és Catalunya, no es destrueixi per l'odi furibund d'uns arribistes a la política que no estan més que per arribar a la poltrona i per quedar-se allà per sempre, ja que aquests no convoquen eleccions després si ho fan malament. El diàleg i la bonhomia, la companyonia, són fonaments per construir la casa de tots, en català i amb independència. Lluitem per una Catalunya millor, sense rumors ni mentides. A reveure.
3: Quan la vida parla, l'amor escolta. Así empieza un viejo dicho catalán, y vaya si tiene razón. Porque hay cuentos de aquí, de allá y de casi todas las creencias que aseguran que la muerte, un buen día, decidió tomarse vacaciones. No dejó un cartelito, nada de vuelvo en 5 minutos, simplemente desapareció, como quien se descuelga del mundo por un rato. Y claro, se armó un lío monumental. Arriba, en el cielo, el infierno y cualquier oficina intermedia, los encargados revisaban los libros. Ningún nuevo ingreso hoy. Eso sí que es extraño. Si los lunes siempre venía alguien, abajo entre nosotros, peor. Las funerarias sin llamados, la corona de flores fresquita esperando turno. Los notarios con la lapicera en la mano mirando el techo. Un feriado universal, pero sin avisar. Y mientras tanto la muerte, vaya uno a saber dónde, quizás trepada a un árbol, como en aquellos cuentos latinoamericanos, quizás tomando aire o quizás recordándonos que también tiene derecho a un respiro. Porque la muerte, le guste o no a cada tradición, forma parte de todas las religiones. Cada una de ellas lo explica a su manera, como tránsito, descanso, renacer o misterio. Pero cuando ella falta, cuando la muerte se hace la distraída, queda clarísimo algo que no cambia en ninguna cultura, que las despedidas, todas, no son para quienes se va, sino para quienes quedamos. Porque el velorio, el rezo, el canto, la ceremonia o el silencio son herramientas del lado de acá. Sirven para ordenar el corazón, para recordar sin que duela tanto, para abrazarnos y decir, aquí seguimos. Así que si un día la muerte se retrasa, no la llame, no la apure, deje que contemple el paisaje. Tal vez nos está regalando tiempo, ese tiempo que siempre creemos que sobra y nunca sobra realmente. Y como dice otra frase catalana, la vida continúa y nosotras am ellas. Buen día.

0: Bon dia, 3 minuts que passen del punt de 2:15 del matí i tenim, després de l'informatiu, la secció del CAP Respon, que cada 2 mesos ens visiten els professionals del CAP de Tordera aquí als estudis. Avui nosaltres tenim a l'Isolda Vila. Isolda, bon dia.
1: Molt bon dia, Albert.
0: La Isolda és nutricionista del CAP de Tordera. Avui l'hem convidada perquè al llarg d'aquests 20 minuts mal comptats ens respongui a les preguntes que hem anat rebent al llarg de la setmana i que ens pugui explicar una miqueta més sobre nutrició, sobre alimentació. Recordem que és un programa de participació i, per tant, des de casa podeu participar, podeu trucar aquí a la ràdio al 93-764-2893, 93-764-2893 i adreçar-vos directament a la Isolda per plantejar el vostre dubte. També és un programa que, com ja sabeu, emetem també a les diferents plataformes, a les xarxes socials. Concretament, estem també a Instagram i a TikTok. Si les cacem al vol, insisteixo, si les cacem al vol, intentarem també traslladar les vostres preguntes que ens escriviu a la nutricionista del CAP de Tordera que tenim aquí, a l'Isolda. Isolda, abans d'entrar en aquest estudi, parlàvem del teu càrrec dintre del CAP i ha sortit la confusió de dietista-nutricionista. Tu ets nutricionista del CAP. Explica'ns quina diferència hi ha entre un nutricionista i un dietista.
1: Doncs tots dos som professionals que tenim cura de la nutrició i de l'alimentació de les persones. Si bé és cert que hi ha una diferència substancial, els nutricionistes som professional sanitari universitari i els dietistes són tècnics superiors. Aleshores, el nutricionista, una mica la nostra principal funció és entendre la situació personal i individualitzada de la persona o, més general, de la societat i veure com podem adaptar les pautes per apropar-la doncs, a una situació de major benestar, de major salut. I el dietista seria el que transformaria aquesta informació que nosaltres, o aquest informe que nosaltres emetem, a una dieta, una pauta concreta pel dia a dia. No? Per tant, a vegades això també genera confusió a les persones que ens visiten en el centre, en el CAP, perquè et demanen una dieta i nosaltres sempre expliquem, no, aquí no farem dietes, aquí t'ensenyarem a menjar bé, aquí entendrem la situació, la teva circumstància determinada i t'entregarem unes pautes, unes recomanacions, una manera de fer, no? Però no serà una dieta tancada, per això seria...
0: Un menú, diguéssim.
1: No serà un menú, exacte, no? I per això seria un dietista, però que és un servei que creiem que realment no cal en atenció primària. En atenció primària el que hem d'aprendre és a menjar en el nostre dia a dia i, per tant, de fer-ho de forma genèrica, saludable, no seguint una pauta de dilluns això, dimarts això, perquè quan acabis aquest menú, què faràs aleshores? No? En canvi, hi ha d'haver un aprenentatge, hi ha d'haver un enfoc més salutogènic. En canvi, en els hospitals sí que hi ha la figura del dietista, hi ha el nutricionista, que seria com, en aquest cas, doncs com jo, que davant d'una patologia, una situació, determinarà aquest informe i el dietista aplicarà aquest informe al menú del, en aquest cas, hospital. No? I serà mentre aquest usuari està a l'hospital que menjarà d'una determinada manera. Però per això el dietista realment és la pauta molt concreta que tots coneixem com dilluns esmorzar, dilluns dinar, dilluns sopar, i en canvi el nutricionista és més aquesta visió holística, integral, aplicada en el llarg de la vida d'aquest usuari. No?
0: Però tot i així et pots pronunciar, evidentment, sobre menús, preguntes,
1: exacte,
0: plats
1: sí.
0: Que la gent...
1: I pugui... resolem molts dubtes sobre un àpat o una proposta de mira, he anat al dietista i m'ha comentat això i això altre, no? Doncs per suposat estem nosaltres, però no farem un menú per cada usuari que vingui al CAP, sinó que treballarem des d'un altre enfoc.
0: Molt bé, doncs fetes les presentacions, eh? Era un detall que valia la pena també conèixer, que has explicat de primera mà. Tenim diverses preguntes rebudes, si et sembla, Isolda, comencem.
1: Estupendo.
0: La primera ens l'envien des del perfil de Vegan Bet, diu, és cert que la millor alimentació és 100% vegetal, segons indiquen, diu algun les evidències científiques?
1: Doncs és molt bona pregunta i realment penso que és una bona oportunitat per esclarir-la. I l'evidència no diu que l'alimentació 100% vegetal sigui objectivament millor, sí que diu que en cap cas pot és pitjor. Per tant, aquí hi ha una gran sutilesa, no? No vol dir que sigui millor respecte a una alimentació omnívora, però pot ser igual de bona i fins i tot en alguna situació molt concreta o particular doncs ens pot beneficiar durant un període determinat. El que sí que hem de tenir en compte és sempre amb què ho comparem. Una alimentació omnívora plena d'ultraprocessats, plena doncs, de productes precuinats, etc, etc, la 100% vegetal, si es basa en aliments de la terra, aliments poc processats, etc., lògicament serà millor. Però d'igual per igual, en quant a qualitat dels aliments, no és millor, però tampoc és pitjor, que sovint la població també pensa que si segueixes un patró 100% vegetal, doncs pot ser que tinguis deficiències greus, sí, no? O que no arribis a les quantitats de proteïna, i això no és així. L'evidència ha confirmat que si es fa bé i si segueix unes pautes saludables dins d'un patró 100% vegetal, pot ser igual de correcta, igual de positiva pel cos. Per tant, una mica aquí el que hem de tenir en compte és amb què ho comparem i, sobretot, com és aquesta alimentació de base. Perquè una alimentació 100% vegetal també pot ser una pauta no saludable si tirem molt, per exemple, d'ultraprocessats vegans, no? Avui en dia la indústria, al final, observa les tendències de la població i, per tant, doncs, ha observat que hi ha una tendència vegui que és que pot arribar a ser, doncs, molt positiva, però davant d'aquesta tendència ha desenvolupat molts productes ultraprocessats que porten el segell, no?, o la petita etiqueta de 100% vegetal o vegà, no?, etc. I, en canvi, darrere, quan tu vas a llegir la composició nutricional, està plena, doncs, de conservants, antioxidants, aromatitzants, saboritzants, perquè són productes que el que estan fent és cobrir una demanda, doncs, vegui o vegetal, però en canvi, doncs, són productes que no tenen una bona composició, no? I per tant, doncs, les dues alimentacions, tant omnívora com 100% vegetal, poden tenir grans carències, però el que sí que m'agradaria que quedés clar és que una alimentació 100% vegetal també pot ser molt saludable i fins i tot, això sí que hi ha evidència que ho confirma, més sostenible, perquè sabem, doncs, que per la producció de carn, especialment, doncs, això, de carn d'origen animal, s'utilitzen molts més recursos naturals que no pas per consumir vegetals, doncs, com serien llegums, verdures, fruites, etc. Ara bé, si la meva alimentació vegetal està basada en productes ultraprocessats, tot això són plàstics, són transports, són fàbriques i, per tant, també perdem una mica aquest sentit, no?
0: Per tant, alerta amb els ultraprocessats i enganxar també la pregunta per una altra banda. Quin percentatge, perquè hi ha la tendència com pensar que dintre d'una dieta, si tenim més percentatge vegetal, és millor que si tenim més percentatge de carn i de peix. Quina proporció creus que és millor? Hem de prioritzar el vegetal?
1: Doncs aquí haig de dir que sí, i no només un 50%, sinó que el percentatge de productes d'origen vegetal que hauríem de consumir ha de ser, diguem-ne, la gran base, el percentatge més significatiu. De quan estem parlant? Doncs mira, fixa't que de proteïna no n'hauríem de consumir més d'un aproximadament 20%, 20-25%, si molt m'estires. Però és que dins d'aquest 20-25% també hi ha una part de proteïna que són les llegums i que són els fruits secs, per exemple, que tenen algú podria dir, però també són greixosos, sí, tenen una part de greix i una part de proteïna. Per tant, dins d'aquest 20-25, igualment hi hem d'incloure una part de vegetals, no? Així, doncs, el percentatge de carn, peix i ous que hauríem de fer ha de ser la part menor de la nostra dieta. Hauria de ser, doncs, potser al voltant d'un 10, 15, 20, com a molt. I la resta s'hauria de basar en aliments d'origen vegetal. És a dir, una alimentació basada, i això és el que li diuen en anglès aquest plant-based, no? L'alimentació basada en plantes, en productes d'origen vegetal, sí que és molt més saludable que qualsevol altre patró alimentari, sigui omnívor, sigui carnívor, sigui, no?, d'aquesta tipologia. Ara bé, hem d'excloure 100% la carn, el peix i els ous? Si en fem un consum correcte dintre d'aquesta limitació en quant a quantitats i hi ha una bona aportació d'aliments frescos i poc processats, no hauríem de per què excloure'ls radicalment. Que ho volem per una qüestió de valors, per una qüestió, doncs, de com ens trobem, etc, etc. Em sembla fantàstic i, és més, ja he comentat que no és perillós per la salut, però tampoc és cert que per consumir una quantitat molt controlada i moderada de carn, peix i ous tinguem una pitjor alimentació, sí?
0: Molt bé, perfecte, vinga, avancem. La Jèssica ens en fa dues de preguntes. La primera diu, és cert que els menjadors escolars ara han de tenir més menjar saludable per llei?
1: Doncs és cert, i això és algo que em fa molt feliç, la veritat, perquè el 2025 es va publicar un Real Decret, que és, en concret, si algú el vol buscar, el Real Decret 315/2025, on s'estableixen els criteris obligatoris que a partir d'aquest any, a partir d'ara, perquè sempre es dona un període d'implementació d'aquesta normativa i ara ja ha començat el període en el que això és obligatori, s'han establert els criteris obligatoris per garantir una alimentació saludable i sostenible en els menjadors escolars.
0: Per tant, això està fa poc.
1: Això és molt recent, ja et dic, la publicació del Real Decret és de l'any anterior, però la vigència de la implementació d'aquest Real Decret és molt recent, no et sé dir la data exacta, però ha sigut ara finals de març, principis d'abril, sí? Per tant, molt actual. Què és el positiu d'aquesta normativa? Doncs que ja no recau en la... en la intenció o en la predisposició de la persona que està fent aquests menús o de l'empresa, del càtering, etc., que els infants rebin un menú saludable o no, no? Perquè aquí a vegades doncs, potser podia haver-hi una persona que recolzés els menús saludables, però no hi havia una bona acceptació de base dels estudiants, dels infants, i aleshores reculàvem i bé, doncs tornàvem a posar salses processades o molts fregits o aliments que no fossin integrals, poques verdures, i ara això és per llei. Per tant, aquesta escola, aquest menjador, no es pot qüestionar si fer un tipus de menú o un altre, sinó que ha de seguir unes premisses i uns criteris obligatoris. Què ens diuen aquests criteris? Molta més fruita, verdura i productes frescos, això és una de les premisses més importants. També coccions més saludables, es restringeixen els fregits, per exemple, a màxim un cop a la setmana. Val? Realment hi ha hagut històricament doncs, centres on els fregits eren pràcticament a diari. Si no era la verdura fregida, era el peix, i si no era la carn, i si no, no? Vull dir, això és una bona reubicació, diguem-ne. També es limita el tipus d'oli a utilitzar a les cuines, i l'oli per cuinar ha de ser oli d'oliva, i l'oli per amanir ha de ser oli d'oliva verge extra. I això és una bona senyal també, perquè retirem olis de girassol, de cols, etc., que sabem que són molt més proinflamatoris, i per tant, doncs, anar a la infància és una etapa molt vulnerable que hem de tenir cura i hem de cuidar en aquest sentit. I seguint amb les limitacions, es limiten els aliments menys saludables, això que dèiem, el fregit màxim un cop a la setmana, els precuinats màxim un cop al mes, i aquí hi haurà molts centres que s'hauran de reubicar, perquè precuinats doncs s'utilitzen amb quantitats elevades.
0: Com ara què?
1: Doncs, per exemple, una hamburguesa que no sigui feta en aquell moment amb carn picada en el propi menjador. Si s'ha ensamblat en un gran obrador, no?, i es compra directament aquesta hamburguesa, això ja s'haurà de reubicar. I qui diu hamburguesa diu salsitxes, botifarres, mandonguilles, pizzas, salses, qualsevol tipus de salsa, fregits, calamars a la romana, per exemple, no? També molts típics de menjadors escolars. Per tant, tenim la limitació de si és precuinat o processat màxim un cop a la setmana, però els fregits poden ser un cop a... Perdó, màxim un cop al mes, sí, els precuinats, gràcies, i el fregit un cop a la setmana. Què vol dir? Doncs que si tu, per exemple, compres uns seitons a la llotja, els podries fregir tu, però els has d'enfarinar tu i els has de fregir amb un oli d'oliva ara, en aquest cas, no? A més, aquest Real Decret també parla del malbaratament i suggereix estratègies. Aquestes no són, no tenen aquest caire d'obligat compliment, però sí que són recomanacions doncs per incentivar l'aprofitament, el millor càlcul de quantitats a preparar per reduir doncs, al final tot el que les escoles acabaven llançant.
0: Déu-n'hi-do, i això, per tant, entenc que ja s'ha comunicat, que ja en teoria s'està aplicant en els centres, entenc que públics...
1: Públics i privats.
0: Privats també, a tots.
1: Públics, concertats i privats, tots.
0: A tots.
1: A tots. Al final és un Real Decret que aplica qualsevol menjador d'un centre escolar i, per tant, no entra en el caire del tipus d'escola que és. Com tota llei, hi ha un període d'implementació que, com us dic, ha sigut aquest darrer any i ara és obligatori. Però la vigilància de que això es compleixi no es farà de forma automàtica a totes les escoles de Catalunya, perquè seria molt difícil. Aleshores, què ha proposat la Generalitat de Catalunya? Doncs ha obert una pàgina web on tu, com a mare o pare, mestre, directora d'escola o monitora de menjador o coordinadora de menjador, fins i tot doncs, la pròpia empresa, et pots apuntar perquè revisin els teus menús. Per tant, això està bé perquè no ho ha de fer només l'empresa de menjador. Si jo sóc una mare d'una escola i tinc un interès en que algú es revisi els menús a la meva escola i confirmi si s'està seguint aquest Real Decret o no, doncs jo puc proposar a la meva escola perquè això s'efectuï. No hi haurà d'entrada una amonestació, sinó la idea és que de moment hi haurà unes recomanacions, és a dir, això no ho estàs seguint, et recomanem canviar-ho d'aquesta altra determinada manera, i d'aquí uns mesos et farem una inspecció. Si en aquell moment no compleixes, aleshores sí que hi hauria un càrrec, però d'entrada no ens pensem tampoc que serà doncs algo perjudicial per la nostra escola, perquè al revés, pot ser algo molt beneficiós, a dir, anem a confirmar, a veure que ens diguin que sí estem fent bé i que no, i a partir d'aquí doncs una llista per nosaltres poder implementar.
0: Molt bé, molt interessant, eh? Anem a un ritme bastant tranquil per respondre preguntes, pateixo per si les podem respondre totes, si no les deixem per un altre dia,
1: doncs sí.
0: Però no, ha provat la pena que ens expliquis en detall aquestes preguntes, en aquest cas de la Jèssica, que en té una altra, que diu, quan una persona està en tractament de quimioteràpia, quins aliments són interessants de prioritzar i quins evitar?
1: Doncs és curiós perquè quan a vegades estem en aquestes situacions de màxima vulnerabilitat, on molt freqüent en un procés de quimioteràpia apareixen efectes secundaris, no? Com serien nàusees, vòmits, anorèxia, que seria doncs, la pèrdua de gana, no? Fins i tot la disgèusia, que és l'alteració de la percepció del sabor. Antigament s'han donat missatges com, bé, el que et vingui de gust, menja el que et vingui de gust. No? I és cert que aquestes persones és important que segueixin nodrint i, per tant, doncs, que sí, que facin una ingesta d'aliments, una ingesta calòrica. Però també sabem avui en dia que no tot s'hi val. Això és i aquí podríem relacionar-ho amb un tema que parlàvem abans, no? Que és aquesta alimentació més infantil. En la infància a vegades hi ha nens que mengen molt poc i que les famílies tenim la sensació doncs, que pràcticament no ingereixen res. Aleshores, és igual, que mengi el que ell vulgui. No tot s'hi val, perquè realment en aquest cas és la infància, o, com compartia la Jèssica, en un cas on hi ha una patologia de base, el que nosaltres donem al nostre cos és d'això dependrà l'energia i els nutrients que el nostre cos tindrà per afrontar, ja sigui un creixement o una recuperació o una sintomatologia relacionada, en aquest cas, amb la quimioteràpia. Per tant, sí que és important tenir cura de la nostra alimentació. Això no vol dir que en un moment determinat doncs, puguem gaudir del que ens vingui de gust, sigui o no saludable. Però la base és important cuidar-la. Per tant, què hauríem de prioritzar en un procés com aquest? Doncs adaptant-ho a la sintomatologia de cadascú, però aliments frescos, aliments el més natural possibles, coccions poc greixoses per no potenciar encara més doncs, els reflux, les nàusees, vòmits, etc. I a partir d'aquí podríem entrar molt en detall, no sé fins a quin punt li vols dedicar a aquesta pregunta o fer-ho de manera més genèrica, però podríem parlar doncs, de si hi ha restrenyiments, si hi ha diarrea, si hi ha inflamació intestinal, tot i que també convido en aquesta usuària que té aquesta inquietud o en aquest pacient en concret doncs, a fer una visita al CAP i te podríem adreçar molt més aquestes pautes en funció de la seva sintomatologia. Però en general sí que diria doncs, que no tot s'hi val, que és important i hem de ser flexibles i tenir la capacitat de gaudir de tot sense restringir-nos, però alhora prioritzar i la base ha de ser doncs, saludable per poder-nos recuperar millor i portar millor tota aquesta sintomatologia.
0: Molt bé. L'Araceli pregunta o parla sobre alimentació. Diu a la perimenopausa i a la menopausa. Canvia una de l'altra, l'alimentació? Això d'entrada, aquesta l'afegeixo jo.
1: Està bé. No massa, perquè a vegades no acabem d'entendre què és això de la perimenopausa, menopausa i fins i tot postmenopausa, no? Ens imaginem que és la menopausa, però no tant aquest entorn, no? I és important saber que al final la menopausa, a mi m'agrada simular-ho, és una foto, és un moment determinat. És a dir, una dona entra en menopausa després de 12 mesos d'absència de període i, per tant, doncs, absència d'ovulació i de regla. Després d'aquests 12 mesos, aquell instant és la menopausa. Tot el període anterior on la menstruació, doncs, això típic que li diem, ha fet el burro, no? Ara tinc la regla, ara no la tinc, començo amb el sofà, focs, amb l'insomni, algunes dones refereixen irritabilitat, sequetat vaginal, tot aquest període que pot durar perfectament, amb molt poques dones els dura 12 mesos, la gran majoria els dura 5, 10, 15 anys, tot aquest període és el que coneixem com a perimenopausa. I el moment de dir, ostres, ara sí, ara definitivament he estat 12 mesos sense la menstruació, aquest instant és la menopausa, i a partir d'aquest instant començo la postmenopausa. Per tant, li diem menopausa, però en realitat la menopausa és el que menys temps ocupa, no? I en tot aquest període sí que diríem que és molt important augmentar el consum de fibra i, de nou, fer-ho a través del consum d'aquesta fibra, doncs, a productes verdures, hortalisses i fruites, productes vegetals, perquè això sabem que redueix significativament, i l'evidència així ho confirma, el risc cardiovascular. I la menopausa de per se és un període, diem menopausa, enteneu, mantenent aquest estrès...
0: Sí, tot aquest
1: període, no? És un moment en l'etapa vital, és una etapa vital de la dona en la que s'augmenta significativament el risc de patir una malaltia cardiovascular. Així com també augmenta el risc de pèrdua de densitat òssia i pèrdua de massa muscular, havent un canvi en la composició corporal, augmentant lleugerament, doncs, la proporció de greix. Per tant, molta fibra, que vindrà associada a antioxidants en el moment en què consumim fruita, verdura i hortalisses. També és important el consum d'omega-3, greixos saludables, diguem-ne, on trobem l'omega-3 a fruits secs, com per exemple les anous, molt conegudes per la seva aportació en omega-3, i també el peix blau petit. I això és important, perquè a vegades quan consumim peix, no? I parlàvem abans de si l'alimentació és cara o no cara, no? Tots pensem que quan consumim peix consumim, doncs, orada, llenguado i salmó. Doncs acabo de dir tres espècies que són bastant cares, no? Però, en canvi, peix blau petit, jo puc consumir moltíssimes sardines, barat, seitons, i tenen un preu infinitament més assequible, i a més, doncs, són de proximitat, molt més saludables i molt més sostenibles, no? Per tant, doncs, aquest tipus de greix també ens anirà molt bé en aquesta etapa de la menopausa. Així com també haurem de fer un ull al consum de calci i de vitamina D. El calci no només el trobem als làctics, això avui en dia penso que la gran majoria de la població ho comença a tenir més clar, no? Tot el que són fulla verda i crudíferes, cols, coliflors, bròquil, etc. Són molt rics en calci. També, de nou, els fruits secs, cereals integrals i lleguminoses també tenen un contingut de calci molt important. La vitamina D, que ens ajudarà a absorbir aquest calci que realment entri dins de l'os i, per tant, doncs, protegir els nostres ossos. La vitamina D, més que ingerida, hem de procurar tenir exposició solar, perquè la gran major part de la vitamina D l'absorbim a través de la pell i gràcies al sol. I finalment, el consum de proteïnes és important en aquesta etapa, perquè com que estem parlant de que hi ha un risc de perdre massa muscular, doncs consumir proteïnes de qualitat ens ajudarà també a mantenir-la. I no voldria acabar aquest tema sense fer una llança que, quan entrem en aquest període de perimenopausa i tot el que ve per endavant, treballar l'exercici de força en les dones és importantíssim, perquè l'exercici de força té un impacte significatiu en el manteniment de la massa muscular i la massa òssia. Per tant, animo a totes les dones que anem al gimnàs i treballem la força.
0: Molt bé, i darrera pregunta de l'Anna, que ens pregunta o ens parla de la psicologia positiva, diu, en l'alimentació de nens i en l'adolescència. Suposo que és l'actitud, no? Potser que és important també a l'hora d'afrontar-ho. O com ho veus tu, això?
1: Sí. Bé, el que jo interpreto amb aquesta pregunta és com abordem l'educació nutricional, la formació en alimentació en l'adolescència o en l'etapa infantil. I penso que aquí, tant quan ho fem com a pares com quan ho fem com a professionals, hem de tenir en compte que l'enfoc ha de ser salutogènic. És a dir, no podem començar amb dicotomies com això és saludable i això no és saludable o és perjudicial, això doncs és positiu i això és negatiu, fins i tot, i ara diré algo que pot ferir alguna sensibilitat, però nosaltres a vegades hem estat amb persones, no?, en programes grupals i de més que han parlat d'això és aliments com positius i això són aliments de gordos, no? Llavors, aquest tipus de missatge donat en la infància, donat en l'adolescència, són molt perillosos. En aquestes edats especialment sensibles amb el cos, amb la identitat pròpia, amb com són els altres, amb configurant doncs, la imatge pròpia i vers el grup i l'entorn, és especialment important que parlem sempre des de l'amplitud, des de el tot, es pot menjar de tot, simplement doncs ho hem d'ubicar en quant a freqüència, no hi ha res prohibit, no? I això la gent que em coneix, que ha passat per aquí per Tordera, bastanta gent ja pels meus grups, penso que és algo que sempre intentem transmetre i abogar, no? Perquè realment si jo, tu per exemple, et dic no pensis en un elefant blau, segurament estàs imaginant aquest elefant blau, llavors quan a una persona li diem no pots menjar xocolata, el primer que vol aquest usuari és prendre xocolata. Per tant, doncs una mica en aquest sentit, de nou diríem, es pot menjar de tot, però hem de veure com i quan. La base és la salut i després hem de poder gaudir de totes aquestes altres coses, no? I en els joves aquest enfoc ens permet tenir cura de la seva salut física, que al final doncs està molt relacionada amb el que mengem, però també de la seva salut emocional i la seva salut social, no? Que són les tres dimensions del concepte de salut segons l'Organització Mundial de la Salut.
0: Caram, molt bé, molt interessant, això. Hem acabat les preguntes, les 5, jo penso que les hem respost àmplia i aprofundidament. Aprofitem que et tenim aquí, tenim re, un parell de minutets. Acabem de començar la primavera i no sé si valdria la pena també llançar algun missatge a l'audiència en general de cara a aquest canvi de temps, no? que experimentem, si també hi ha d'haver-hi un canvi en la nostra alimentació, hi ha algunes recomanacions d'alguns aliments. Què ens diries?
1: Doncs és una bona pregunta i diria una mica que ens hem de deixar emportar més per l'alimentació aquesta una mica intuïtiva, diguem-ne, no? A què m'estic referint amb això? Doncs els nostres avantpassats, quan arribava aquesta primavera, per exemple, sortien molt més al carrer, s'exposaven més al sol, perquè naturalment deixa de fer fred, ja no plou tant, i en això doncs, ens apropem més a les zones on assolellades, no? Podríem dir. Aleshores, és important saber que, per exemple, durant l'estiu, el nostre cos omple els dipòsits, diguem-ne, entre cometes, les reserves serien de vitamina D, que és aquesta vitamina que sintetitzem pel sol. Ara mateix, tots n'estem molt al límit, perquè, a no ser que ens haguem suplementat, però venim de molts mesos d'absència de sol, o almenys l'absència com la coneixem, no? I per tant, doncs us animo molt a sortir, perquè associats amb aquesta falta de vitamina D, hi ha molta gent que sent com, ho poso entre cometes, aquesta estènia primaveral, és que vaig molt cansat, és que a mi el canvi de temps. Què necessita el cos? Tornar a omplir. Tornar-nos a omplir d'exposició solar, tornar-nos a omplir del que ja comença a venir, que són aliments molt més rics en varietat nutricional. Durant l'hivern, què tenim? Per exemple, doncs, cítrics, molt rics en vitamina C. Vitamina C està directament relacionada amb el nostre sistema immunològic. Ho necessitem a l'hivern, perquè l'hivern és on, el període de l'any, no? On hi ha més risc d'agafar una grip, etc. Però, en canvi, ara comença a poc aquesta varietat nutricional. Aprofitem-nos d'això, consumim aliments de temporada, sortim al carrer perquè el nostre cos pugui reomplir tots els dipòsits i no notar tant aquesta sensació de cansament que arrosseguem de tots aquests mesos d'hivern.
0: Molt bé. Isolda Vila, nutricionista del Cap de Tordera, molt contents de tenir-te aquí. Crec que hem respost àmpliament aquestes respostes. T'emplacem per una propera ocasió. Moltes gràcies.
1: Fantàstic, ha sigut un plaer.
0: Acabem aquí aquesta edició del CAP Respon. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

me fui acostumbrando cada día más

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Oh, bé, com ho...

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

0: Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Qui n'aprèn la cantarella mai més no l'oblidarà. Si de cas no l'heu apresa, no us canseu de preguntar, que si els mots són com la pluja, la terra som tots plegats. Dimecres, 9 del vespre, i esteu a temps de paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, us acompanyarem amb cançons i poesia. I què t'assembla, Joan, si els hi diem a la gent que ens escolta que ja és... aquest programa serà l'últim d'aquesta temporada.
1: Aquesta temporada, tardor, hivern i primavera... una temporada llargueta, però per nosaltres ha passat molt ràpid.
0: Volant.
1: I, esclar, la proposta que tenim, quina és?
0: Si Déu vol, al setembre tornar-hi.
1: Sí, però l'estiu farem.
0: Però aquí està.
1: Què farem l'estiu?
0: Què farem?
1: Això abans de dir-ho.
0: Continuarem vinguent?
1: Venim i preparem una mica de sorpresa, no? Canviarem les músiques.
0: Sí. Ho diem, el que tenim pensat.
1: Que siguin a punt per escoltar-nos igualment cada els dimecres.
0: Sí, a la mateixa hora.
1: I els dijous també.
0: El
1: dijous t'ha dit que el canviaria.
0: Que canviaria l'hora, sí.
1: De dues a tres, em sembla que serà.
0: No ho sé segur, però sí, canviarà l'hora.
1: Sí, farem programa.
0: Farem programa.
1: Com se dirà?
0: Ara no ho recordo.
1: Riu de poesies.
0: De poesia?
1: Riu
0: de poesia.
1: Riu de poesia.
0: I serà dedicat en els i les poetes de Tordera.
1: Exacte, tant que parlin, que hagin escrit en castellà o hagin escrit en català...
0: Anirem portant, sí.
1: Vosaltres portarem poetes de Tordera.
0: Sí.
1: Així.
0: I poetesses.
1: Exacte. I llavors pues, sempre es podeu fer arribar les vostres poesies, o inclús si ens dieu... que voleu venir a recitar-les vostès
0: estan
1: mateixos.
0: Estan convidats.
1: Esteu convidats, ens diu, mira, ens vindria bé venir a recitar-ho jo mateix, i nosaltres ho acceptarem, ens direm tal dia veniu, d'en un en un, que no vinguin molts a cop, cada setmana en un. Sí. Ens aniríem donant un dia cada un.
0: Molt bé.
1: Això és el que presentem. I ara ens hem de despedir al final, no? Al final d'aquest programa, diem adéu-siau, però ara comencem.
0: Comencem.
1: Amb una cançó.
0: D'acord, sí.
1: Sí, fem una cançó, doncs.

0: a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

Bat el sol inclement la plana nua, ni un núvol en el cel, ni un trist bri d'herba, en la plenitud dels camps silenciosos. Sols arredors de la polsosa ruta, un escardot punxós ha obert son calze càndidament i en la resseca tija mostra, com un somrís, sa flor morada. I van passant els jorns, i ens que l'arbora se'ns treva el sol, ni es migra, ni cedeja l'esquerpa flor, car ni coneix la pluja, ni vegé mai els lliris, ni les violes que en l'ofenor dels prats, amorosides, reben de l'aigua la frescal besada. Un jorn, en la confusa llunyania, el sol s'és obscurit. Núvols ferèstecs, com monstres, han vedat les negres goles, vomitant pedra i malversat. Rieres i torrents i barrancs, asseny omplint-se. Aboquen sa i enllà l'aigua escumosa, que s'escampa pel pla, salta,

anguileja i en minsos reguerols ve que s'escola i pels solcs i els camins s'adorm tranquil·la. L'escardot, la fruïda, la delícia d'aquell vell llarg i pensatiu de l'aigua lliscant a frec de la polsosa ruta. I emmirallant-se en la corrent serena, ell, tot esquerp i esborronat de punxes, ha sentit que una saba generosa la moixava per dins i el reverdia. Però el reguerol es fon, la sorollada calcina de vell nou les planes ermes, jorn rere jorn, i dels eixuts terrossos del polsós pedruscall munta angoixosa una cremor de forn. Hirsut, immòbil, l'escardot parca es mori d'enyorança enmig la solitud ans tan plaenta. De gaudis ni d'amors res no en sabia, i sota un sol d'hivern no s'adejava en son camp recremat passant les hores. Avui, esbalaït, recorda, espera, glateja un altre aiguat que mai no arriba. I mentre rep del sol els besos pròdics, frisa per l'aigua vara, falsa i mia, que no el ve a conhortar, quan ell enyora i sense conèixer-lo, va besar-lo un dia. Lluís Via.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: La pobilleta. Tenia 5 anys i pels viaranys, com la perdiueta, de l'alba a la nit, corria amb delit, més maca, pobreta. El rostre, preciós, or el cabell ros, la pell setinada, les dents, pinyonets, els ulls, estalets, de tots estimada. Angelet del cel, tothom a Manel li deia: ma filla, si creixes així, del mas de Campí seràs la pobilla. Ella, en sentir això, deia: oh, oh,
1: que en tindré de coses, que rica seré, que maca aniré, que flors i que roses. I anava al jardí i es guarnia allí el cap de ridolta, i feia ramells de lliris i clavells, i volta que volta. Son pare era vell, sa mare, com ell, 40 anys tenia. No temis ja pas, pobilla, seràs d'aquesta masia. Angelet del cel, tothom a Manel li deia: rateta, si creixes així, del mas de Campí seràs pobilleta.
0: El mas de Campí, un dia, bullí de tanta gatzara. Hi havia bateig. Em sembla que veig el pare i la mare. El vell, a l'agroi, ja tenim un noi que son desig era. Veniu i mireu, ja tenim hereu, la meva fal·lera. La mare, amb neguit, pensava en el llit, en la seva filla. Ja tot el que pot tenir és un dot, ja no és la pobilla. La noia, jugant, corrent i saltant, cridava innocenta: ja tenim hereu, veniu i mireu.
1: Ai, que estic contenta! I la gent entrant deia, bromejant: i doncs, filla meva, que ha fet l'hereuet que diu que t'ha tret de caseta teva? El pare, que ho sent, també li diu rient: sí, sí, és veritat, filla, l'hereu t'ho ha robat. Ja t'ha desbancat i ja no ets la pobilla. La noia, amb un plor que va trencar el cor, va cridar: ai, mare, no l'estimeu pas, m'ha robat el mas, m'ho ha dit el pare. La noia d'en Pi va començar a dir: està malenteta.
0: Va trista per tot, no diu mai un mot. Què et passa, filleta? Res, ella va dient, i flors va veient i no se les posa. Pren un llesamí, cull un tarongí, arrenca una rosa. No, diu quan ho veu, tot és de l'hereu, ja no sóc pobilla. I així es va marcint i es va esgrogueint: ai, la meva filla, filla del meu cor, què tens, mon tresor? Plorant diu la mare: mare, no em beseu, que són de l'hereu aquests besos d'ara. Ja plora el petit, ja li dona el pit.
1: La mare amorosa: ell me l'ha robat, va dient, i s'abat la noia plorosa. En va el pare diu amb l'afany més viu: no temis, ma filla, perquè no sóc el teu, sinó el nin és l'hereu, però tu n'ets la pobilla. Ai, no, pare, no, pobilla no ho sóc, respon la pobreta. I si així es va falquint i així es va marcint com una floreta. El mas de Campí hi ha tant de tragí que tothom va andant-se. La noia se'ns mor, la mare, quin plor, ja no hi ha esperança.
0: Mare, no ploreu, ja teniu l'hereu per a consolar-vos. Ai, no, filla, no, Jo me moro si no puc els dos besar-vos. Quan està en perill tot el goig del fill, ens mata la filla. Viu tu, mon tresor, i tu del meu cor seràs la pubilla. Vaig, mare, sentint que ja em vaig morint. Vestiu-me blanqueta i l'hereu, després, que us donga diners per fer-me la caixeta. Preneu llesamins, colliu tarongins i feu-me'n garlanda. Si no ho vol l'hereu, no me la poseu. Ell, mare, comanda.
1: Filla del meu cor, la noia ja ha mort. La mare la plora. Un crit treu del cor. L'ha mort a l'hereu i el veu a la vora. I donant-li el pit, diu en el nin petit, el plor per ma filla, tu hereu del tresor, però del meu cor ella és la pubilla.

0: Bé, i fins aquí aquest programa d'avui. Nosaltres tan sols ens queda desitjar-te que tinguis una bona setmana, un bon estiu, fins al setembre, i gràcies per ser-hi. Però que sàpigues, com hem dit, que tot aquest estiu estarem amb tu amb un programa diferent.
1: Aclarim, al setembre tornarem a començar aquesta tanda de poesies i boleros.
0: El temps de paraules.
1: Però a l'estiu, que tot a cuca viu, estarem aquí igualment amb poetes de Tordera.
0: I havaneres.
1: I havaneres que acompanyaran aquestes poesies que us triarem.
0: Vinga, doncs.
1: Que passeu un bon estiu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Soc la Teresa i això és música per tu d'estiu. Farem un viatge ple de música de tots els temps. Escoltarem els èxits que vam ballar, les cançons que vam cantar i la música amb la que ens vam enamorar. Buscarem cançons de sempre, cançons fresques, cançons catalanes, i ara mateix estem escoltant el rock de Hula Baby de l'Elvis Presley.

continuarem aquesta temporada que demaneu-me una cançó al 611-481-381 al WhatsApp de Ràdio Tordera. 611-481-381. Agafeu, escriviu, si voleu dir el vostre nom, quina cançó voleu escoltar i si hi ha una raó, simplement perquè us agrada o perquè us dona marxeta d'estiu. Dona igual que siguin cançons d'estiu, que no, el que vulgueu. Demaneu-me cançons, per favor, demaneu-me cançons. D'acord, estupendo. Pues espero de veritat que em demaneu cançons. I per què no?

aquesta vegada regalarem petons, si voleu, però regalem cançons. I no per Nadal, sinó per l'estiu. Es poden regalar tot l'any. Per tant, podeu demanar la cançó que voleu regalar a algú o a vosaltres mateixos. Una cançó que vulgueu escoltar. Només teniu que escriure al WhatsApp de Radio Tordera 611-481-381, 611-481-381, i demanar una cançó o regalar-la, el que vosaltres vulgueu, sobretot el nom de la cançó i si hi ha motiu. I si no, doncs perquè simplement us agrada. I ara anem amb la Marina, està morena. Suau!

Ai, us vaig dir que a la temporada d'estiu, que és la que estem ara mateix, parlaríem d'una cosa important. L'Ivan Herzog, que l'any passat ens va posar la cançó Et prometo, que va ser un boom i va ser una cançó preciosa parlant de l'amor. I aquest any ens ha res, no fa ni un mes, si no m'equivoco, ha tret la següent, que és Des de lluny. I les dues cançons ja són èxits i emocionals, íntims, de l'artista Ivan Herzog, i nostres també. Et prometo, vas desvenir un himne romàntic, i Des de lluny funciona com una madura continuació que reflexiona sobre un mantenir, com mantenir els vincles i l'estima quan una relació canvia o s'acaba. Ai, emocions. Posarem primer Et prometo i seguidament us posaré Des de lluny, que és la que acaba de treure ara mateix, en català. Vinga, Et prometo, de l'Ivan Herzog. Per vosaltres.

se fare per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa...

hagi posat una en directe. Aquesta és que es diu Alive, que la va, es va gravar amb un concert en directe. Que dona més emoció. Ai. És veritat, com que comences una relació, et promets moltes coses, esperes que tot vagi bé i esperes que mai s'acabi. Desgraciadament, a vegades s'ha d'acabar. I per què no acaba bé? Per què no? El millor seria acabar bé amb la parella que hagis tingut, el que hagi passat, el que hagi passat, es pugui perdonar, oblidar un a l'altre, perquè ningú és perfecte. Però realment, moltes vegades no és així. Se separen i llavors parles malament d'aquesta persona. No, home, no. Si m'has dit aquestes coses tan maques, com me pots dir després que no em vols veure mai més i que sóc mala persona? No, així no és. Així que la segona part la tenim ara. Farà un mes o així que l'ha tret a l'Ivan. I és Des de lluny, per tots vosaltres.

Pues sí, no deixaré d'estimar-te encara que t'estimi des de lluny. Que maco! Perquè tu has tingut una història amb aquesta persona, així que per què no acabar-la bé? Ara anem amb... Tenim una petició. El WhatsApp de Ràdio Tordera ens han escrit al 611-481-381, 611-481-381, i ens han demanat una cançó. La persona es diu Jordi i ens demana la cançó Mediterráneo, de Joan Manel Serrat. Que maca, per favor. Per què? Diu perquè diu que...

crec que s'identifica amb la gent que són del Mediterrani. Pues sí, Jordi, tens raó. Quasi tots els que hem nascut al Mediterrani ens agrada el Serrat. I la cançó, per què no? Perquè parla del nostre mar, el nostre mar més bonic. No diré del món. O sí, va, vinga, va, Mediterrani, Joan Manel Serrat. Som-hi!

Ai, que maca aquesta del Mediterrani, amb el nostre Joan Manuel Serrat. Joan. M'he menjat una lletra. Anem amb una, aquesta vegada en francès, perquè parlant del mar m'he recordat de la mer, però hi ha tanta gent que canta la mer. Ai, la Mireille Mathieu, l'original... A vegades el que passa és que quan busco cançons amb elles no sonen bé. I clar, llavors em molesta una miqueta. Però bueno, som-hi, aviam si sona bé la mer. Mireille Mathieu.

anem amb un altre més actual, amb el Justin Bieber, que ens cantava What Do You Mean? Som-hi!

una altra de l'època del Justin, els anys... ara us ho miraré, perquè si no se me'n va la flapa. Miley Cyrus ens cantava Flowers.

Ai, que maca, de veritat, Flowers. Abans he agafat una versió en la que estava amb una orquestra sinfònica i, bueno, el minut que ha sonat ha sigut preciós, només de música. Ei! Bueno, ara anem a en Rosalía, en té tantes. Ara estareu esperant que us posaré Despechar. Doncs pues no, no, no, ara mateix no. Potser un altre dia. Ara us posaré La Perla, de Rosalía.

Ai, a Rosalia, quan ens parla d'aquesta classe de persones que sempre tenen raó i que no s'equivoquen mai. Al revés, et fan sentir a tu com l'equivocada. Ai, mare de Déu. Summer, summer, summer, summer, que és estiu, de Calvin Harris. Summer. Summer.

Anem amb els Beatles. I ara direu que aquesta boja canvia d'una a l'altra. Sí, sí, aquesta és la idea, canviar, canviar. Beatles, obladí, oblada.

per segona vegada, no consecutiva, que quedi clar, la Shakira ha fet la cançó del Mundial 2026. Per tant, la del 22 no, devia ser la del 18. 19. 18. Ara no sé sumar. Ja ho buscaré, que ens va fer el Waka Waka. Aquesta vegada ens ha fet Day Day.

per si sembla interessant, el Dai Dai, que no té cap tipus de més que és l'himne oficial del Mundial del 2026, vull dir. Amagat estan... es parla, es menciona, vull dir, es diu el nom de Pelé, del Maradona, del Pibe Valderrama, de Pablo Maldini, de Romario, més actuals del Lionel Messi, del Kylian Mbappé, de Luis Díaz, del Vinicius Júnior, del Jamal, de l'Enric Haaland, del Santiago Jiménez i del Kubo. Aquests últims no els conec, però deuen ser molts famosos. Vull dir que teniu que escoltar-la molt bé de principi a final, perquè quan diu això de why are ready, és esteu preparats, i parla del futbol, i d'amagades, amb els coros, diu els noms de tots aquests grans jugadors que han jugat i que juguen ara mateix. Vull dir que el 2010 va ser el Waka Waka, vull dir que sapigueu que ho he buscat, eh? Ai, Déu meu, que dolenta soc a vegades. Serà. En fi, anem amb una altra cançó. Els Petes cantant de tant en tant.

I com estem a l'estiu, pues que millor que una illa. Jo m'aniria a una illa a passar els mesos que fessin falta. Mar, sol, palmeres, peixos, dofins, mare de Déu, ja hi soc, ja hi som! I qui ens porta a una illa bonita, a una isla bonita? Madonna!

ara aquesta que diu l'estiu ets tu, i ens ho canta l'Aina Machuca. La veritat, no sé qui és, però ara mateix la coneixerem tots. L'estiu ets tu, ens diu. Quan el sol s'ha

Molt maca, Aina, molt maca. En sèrio que ara sí sé qui ets. L'Aina Machuca de l'Ametlla del Vallès és d'aquí de casa, de prop de casa. És una cantant i model catalana coneguda per haver-se proclamat guanyadora de la quarta edició del programa de 3CAT Eufòria a la primavera del 26, o sigui que està calenteta ara mateix. Té una versatilitat vocal i una proposta artística alternativa i experimental. La cançó que acabem d'escoltar, L'estiu ets tu, m'ha encantat, és preciosa, i continuarem escoltant cançons de l'Aina Machuca. Recordar, una vegada més, que podeu demanar una cançó, dues, tres, quatre, les que vulgueu, al WhatsApp de Ràdio Tordera. Agafeu paper i boli, ja, teniu que dir. Si voleu el vostre nom, sobretot molt important quina cançó voleu i si va dedicada a algú simplement perquè us agrada o perquè la veu ballar esbojarradament amb una amiga o enamoradament amb un amor. En fi, el 611-481-381. 611-481-381. Aquest estiu, aquí a Música per tu, continueu demanant cançons. Vinga, som-hi i anem acabant amb Nes Miami dels Bus i els Catarres. Precioses! Wow.

0: al Mediterrani.
1: Sí, això és el Mediterrani. Però bueno, acabem amb l'Elvis, que la setmana vinent no oblideu.

lose my head. I lose my money.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.